mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínim aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
4: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
4: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament, doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
5: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànequers de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles ha tancat la festa major amb el festiu local, que ha sigut aquest dilluns 17 d'agost, i després d'un parell de setmanes plenes d'activitats de tota mena, dirigides a tots els públics, i en què, sobretot, doncs, el nucli més tradicional de festa major, que s'ha fet entre el dijous, dia 13, i aquest diumenge 16, amb el pregó, cercaviles, i també, doncs, malauradament, no és una novetat, batatge que en altres estius també ens ha passat amb aquest risc d'incendi que ha afectat algunes de les activitats. Per fer balanç d'aquesta Festa Major 2026, avui rebem a Ràdio Cubelles a Renata Bedós, regidora de Cultura. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies, bon dia.
1: I bé, en tot cas comencem per la part més recent, no?, que ha sigut aquest últim cap de setmana, que hi ha hagut els actes centrals, no?, més habituals de Festa Major, amb el pregó, les cercaviles, el que havia de ser el Castell de Focs, la cercavila nocturna, i bé, l'ofici, les entrades i sortides d'ofici, que ha estat una part central que hem hagut d'estar pendents, no?, d'aquest risc d'incendis. També explica'ns una mica com ha acabat afectant això. Finalment el Castell de Focs no es va fer, molta gent es pregunta si es farà en algun altre moment. Bé, què ens pot dir, doncs, d'aquest últim cap de setmana de Festa Major, o aquest acte, cap de setmana central de Festa Major, com ha anat?
4: Sí, amb els actes centrals van començar amb l'acte més institucional, que és el pregó, que es va fer, com vam fer el canvi l'any passat, el 13 al vespre, que és un canvi molt celebrat entre tothom, entre tant per part de l'Ajuntament i del personal municipal com de les entitats i dels propis pregoners, perquè realment no té res a veure fer un pregó al vespre amb aquestes dates que fer-lo al migdia. I el pregó va anar molt bé, com sempre, vam omplir l'espai de la Casa del Nebot de Can Travé. I aquí mateix, dijous, crec recordar que dijous era?
1: Sí, dijous 13.
4: Dijous 13, doncs ja ens vam ja vam veure que possiblement doncs, bueno, havia pujat el pla alfa, bueno, havíem estat seguint com anava el pla alfa, que és el que determina el risc d'incendi, i durant la setmana s'havia mantingut, degut a, sobretot a que la temperatura era molt alta, però també hi havia molta humitat, el risc d'incendi no era tan elevat, però el dimecres ja va pujar a pla alfa. Per tant, ja sabíem que si es mantenia el pla alfa el dia següent no podríem tirar el foc. Vam estar valorant, perquè vam parlar també amb l'agrupació de Valls Populars, els que els hi vull agrair per moltes coses, però en aquest cas concret del tema del foc han actuat amb molta responsabilitat, amb molta confiança també amb l'Ajuntament, i ells van ser els primers que van dir que no volien en ningú moment ni saltar-se la normativa ni demanar, perquè hi havia la possibilitat de demanar algun permís especial. Jo el que sí que vull explicar respecte a aquest tema és perquè ha creat molta polèmica el fet de no tirar els focs en primera línia de mar, no? Primer, que la primera línia de mar en molts casos es considera zona forestal, perquè hi ha moltes zones que s'estan renaturalitzant. De fet, explico una anècdota: quan nosaltres vam demanar els permisos se'ns va denegar, justament perquè estaven a primera línia de mar, fins que els organismes corresponents, que són delegació de govern, van comprovar que la zona on es tiren els focs no està renaturalitzada, per tant després van concedir el permís. I el fet de no tirar el castell de focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. Per tant, no es podien manipular, i això vol dir que, malauradament, doncs aquell dia havíem de suspendre el correfoc. El castell de focs. Aquest és un motiu, el fet de no poder manipular. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc. Llavors, igual que malauradament també ens va passar el dia 25 de juliol, quan teníem previst fer el correfoc de la Festa Major Petita, el que no podíem fer era fer un correfoc quan teníem un foc actiu a la muntanya amb els serveis d'emergència allà. Per tant, perquè els cossos d'emergència estiguin a disponibilitat d'un possible incendi a qualsevol banda de Catalunya, no podíem tenir els serveis d'emergència allà. El correfoc, a partir del correfoc sí que teníem permís per tirar el correfoc a partir de les 12. El correfoc no implica, la pirotècnia es pot manipular a partir de les 12, no hi ha una preparació prèvia. Per tant, vam poder fer el foc el 15 a partir de les 12, que vam calcular per acabar els Valls Blancs just a partir de les 12 de la nit, i a partir de les 12 de la nit es va iniciar el foc, el que és la cercavila de foc, i després durant el dia 15 sí que vam poder tirar foc amb normalitat.
1: Aleshores, aquí hi ha dues preguntes també. El castell de focs es podrà fer un altre dia? O sigui que té sentit el dia 14,
4: estem,
1: no?
4: Però estem valorant com fer-ho, si fer-ho també un dia que... Bueno, el que està clar és que això és un fet que es va repetint. Va ser fa el 2000, si no recordo malament, va ser el 2022 que tampoc van poder tirar el foc. Per tant, ja estem parlant de 4 anys, que hi havia gent que deia, no, això va passar l'any passat, no, ja va passar fa uns quants anys. Però està clar que cada cop anem a més, i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia d'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc, perquè en aquest cas concret, doncs, les colles de foc no van poder sortir ni el dia 25 de juliol, que és per la Festa Major petita, ni van poder sortir el 14 d'agost per la Festa Major gran, i per tant, doncs, haurem de buscar algun dia, i com hem fet al llarg de la regidoria aquest any, doncs, anar provant a buscar una data que a tothom li vagi bé i incorporar-la al calendari festiu. No tenim una altra opció.
1: Perquè clar, és això, aquests avisos de risc d'incendi, i aquí pensa, home, hi ha municipis que tiren endavant igual, no? I Cubelles, doncs, sembla que li afecta més o se li retira aquest permís. És precisament per això que comentava que la platja, alguna
4: no,
1: zona...
4: No, el Pla Alfa és un Pla Alfa amb un mapa, en aquest cas el Pla Alfa afectava pràcticament tot Catalunya. Hi ha municipis que directament es van saltar la prohibició. La prohibició és la mateixa per tothom. No és que se sigui més estricta per Cubelles. El Pla Alfa determina tota una sèrie de normativa que s'ha de seguir. Una de la normativa és molt clara, és no es pot manipular pirotècnia en Pla Alfa 3, i aquest era el que estàvem, i el que estàvem nosaltres, i el que estaven els municipis del costat, i el que estava pràcticament tot Catalunya. Hi van haver altres municipis que, emparant-se en què s'organitzaven festes que no eren organitzades directament per l'Ajuntament, sinó que estaven organitzades per entitats, o estaven organitzades per associacions de veïns o per altre tipus d'entitats, van tirar endavant amb morterets, amb castell de focs, amb pirotècnia a les cercaviles. Això estan amatents primer a que se'ls multi, i aquí hauran d'assumir la multa corresponent, i aquests municipis valoraran si els hi val la pena tornar a fer-ho o fer-ho, i després penso que aquí es va actuar amb molta més responsabilitat pel que he explicat. És un tema de que els serveis d'emergència estiguin per on han d'estar, que és pendents de que hi pugui haver un incendi. En aquest cas, és possible que el 14, doncs, bueno, es va ser molt estricte en quant al compliment de l'Alfa 3. El dia següent va baixar el risc. Bueno, també és veritat que era un dia amb moltes festes per tot Catalunya, i bueno, aquesta va ser la decisió que va prendre la Generalitat. Entenc que en base als riscos d'incendi, però la normativa era clara per tothom, eh? O sigui, no és que sigui diferent la normativa per Cubelles que per la resta de municipis. En Pla Alfa 3, que era en el que estàvem, no es pot manipular cap tipus de pirotècnia.
1: Bé, doncs queda clar aquesta part de la Festa Major. Prèviament hi va haver, doncs, com havíem dit, el pregó de Josep Marcilles, en aquest cas un pregoner, no?, que potser, doncs, a diferència dels últims anys, sí que ha tingut també una trajectòria en molts àmbits, no?, de la societat cubellenca, però també això potser una diferència era que també havia tingut responsabilitats polítiques relativament prèvies, no?
4: Sí.
1: Això també va marcar una part del discurs, però vaja, seria per diferenciar-lo una mica dels anteriors pregoners. Com ho vau viure?
4: També? Bueno, el pregoner va ser escollit per unanimitat per la Comissió del Pregó, en base a tota la seva trajectòria, que, com bé dius, és molt àmplia, tant a nivell cultural com a nivell esportiu, i a nivell de la societat també. Ha estat coordinador també de Càritas durant molts anys, i efectivament també va tenir una part política. Ell, quan li van comunicar que havia estat designat com a pregoner, ell es va sorprendre, perquè justament ell es pensava que el fet d'haver tingut aquestes responsabilitats polítiques faria que no podria ser el pregoner. Es va sorprendre, i després es va emocionar quan va saber que ningú de les persones que estàvem allà a la comissió del pregó vam tenir en compte aquest fet. Vull dir que és una part de la seva vida, però nosaltres prioritzàvem, tots els que estàvem allà prioritzàvem uns altres aspectes de la seva vida. Ell va voler explicar-ho al pregó, va voler dir-ho, perquè tenia aquesta espineta clavada de que al final de la seva vida política, doncs, va ser acusat també va ser denunciat per unes presumptes irregularitats de les quals després va ser absolt, i ell tenia aquesta necessitat d'explicar explicar-ho i crec que va estar molt bé, perquè a més hi havia molta gent que desconeixia aquesta part. De fet, és de tot el que va explicar és poder dels que quedaven més llunyanes en el temps, i hi havia molta gent que no ho sabia. Bueno, al final el pregoner decideix que és el que vol explicar, ell volia explicar-ho, crec que va quedar molt bé, va ser un pregó que, malgrat ser molt ampli, no es va fer pesat, i crec que va il·lustrar molt bé quina va ser la trajectòria del Josep Marcillas. Ell, a més, està molt content de com es va desenvolupar el pregó i de ser el protagonista de la Festa Major. Crec que s'ho mereix també per tota la feina que ha fet, tant, insisteixo, tant a nivell cultural com esportiu com associatiu, i ja està. I era una part de la seva vida que volia explicar. Però no es va tenir en compte ni en la comissió del pregó ni en cap moment. Aquest fet hagués de ser un dels motius pels quals se'l va escollir. Simplement és una part de la seva vida que hi va voler explicar i ja està.
1: Pel que fa al gruix de la Festa Major, doncs té molt protagonisme l'agrupació de balls populars. Aquest any era el del 30è aniversari, hi havia novetats, no? Vam poder veure doncs els bastoners homes, que ja havien debutat a la Setmana Cultural, però ara els vam veure doncs on toca, no? La Festa Major. Els pastorets petits. I també unes novetats més inesperades era també la dels gegants, no? Com sortien els gegants. Finalment vam veure també aquest Charlie Rivel reformat, i bé, van sortir a ballar els gegants antics, l'Abdon i l'Assumpta, a l'espera doncs que es puguin recuperar els gegants. Com valoren també doncs aquestes novetats i també...
4: Bueno, malauradament vam tenir aquell ensurt a la Festa Major, a la trobada de gegants, perquè la trobada de gegants va anar molt bé, fins que en aquell moment, malauradament, hi va haver un cop de vent que va tirar, a més és que va tirar els tres gegants que hi havia a la plaça, i van quedar molt malmesos. La realitat és que van quedar molt malmesos. Aquí, com, bueno, hi va haver un fet molt, molt dolent, malauradament, però d'aquí es va treure una cosa bona, jo crec, que és que des del primer moment que va passar hi havia tota la il·lusió, les ganes de fer el que fos perquè els gegants sortíssim a la Festa Major Gran. Quedaven 15 dies, com aquell qui diu. I des d'aquí vull tornar a donar les gràcies, com m'he dit, m'he donat les gràcies a l'agrupació de Balls Populars per molts motius, però aquí també va ser un dels altres que també van posar tota l'energia en què es pogués fer aquesta reparació. De seguida es va fer una avaluació de danys, es van posar en contacte amb la Arnau Codina perquè pogués fer aquesta reparació, que l'ha fet en un temps rècord i l'ha fet molt bé, i aquí tant l'agrupació Balls Populars com els gegants, els propis geganters, han fet molta feina, perquè respecte al Charlie, el primer que es va haver de fer va ser una avaluació de danys i després fer la reparació, i aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer... Clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir a la Festa Major Gran.
1: I a més amb aquests detalls nous, no?, també del Charlie Rivel, que bé, després de molts anys de sortir ara li té una cara...
4: Té una altra fesonomia, diguéssim.
1: Un maquillatge nou, no?, que també li dona un toc diferent, oi?
4: Sí, i bueno, al final no deixa de ser... És un treball artístic fet per la Arnau Codina, i a qui li agrada i a qui no li agrada, però és un treball artístic. I també hem de dir que s'hauran de reparar els nous, que també van quedar molt malmesos. La veritat és que fins i tot van quedar més malmesos tant l'Abdon com l'Assumpta, que no passa el Charlie.
1: No és el primer cop que passa. Recordem que l'Abdon un cop també, doncs, per un cop de vent, que va tirar el Via Grot, una festa de la Verema, va acabar tirant l'Abdon, i també l'únic que hi havia passat la Festa Major, i potser doncs l'impacte no va ser tan tan gran com en aquesta ocasió.
4: Clar, aquí la veritat és que van ser els tres, a més, no? La veritat és que va ser un disgust molt gran perquè van ser els tres i, a més, van quedar bastant tocats. En el cas del Charlie, la cara, que ja es veu a la reparació, no? S'ha hagut de fer tota la nova fesonomia de la cara del Charlie, perquè realment va ser el Charlie va quedar molt, molt afectat el que justament era la cara. Clar, tenia aquell nas més sortit, doncs el nas va quedar malmès i va quedar malmès a tota la cara i és el que s'ha hagut de canviar. Després es va malmetre un braç, que també es va canviar. En el cas del Tal Napdon de l'Assumpta, la veritat és que també van quedar l'estructura, fins i tot s'haurà de reparar tota l'estructura, vull dir que s'haurà de fer una reparació important. Bueno, farem tot el que podem perquè al final som patrimoni i ens els estimem molt i farem tot el que puguem perquè aquí hi ha més temps i ja puguin sortir a la propera festa major.
1: I més enllà dels balls populars hi ha uns altres balls, els del 14 a la nit, no? Que també doncs, sí, són un moment de festa i comunió per Cubelles. Hi havia una novetat que era que hi havia dos, no? Balls. Sí. Com va anar aquesta novetat?
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys s'havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Perfecte, i bé, prèviament doncs el primer cap de setmana recordem que també hi va haver activitats, l'assaig general, hi va haver dels castells, amb una actuació la millor que han fet fins ara, sí, els castellers del Foix aquí a Cubelles, sí, el diumenge al passeig marítim, després festa Holi, bé, un seguit d'activitats, no?, que també formen part del programa de festa major. Com valora aquestes altres

0: tot un ple, i teníem pel mig, a més, l'eclipse, que el dia de l'eclipse no vam voler fer cap activitat per, justament perquè no coincidís amb l'eclipse i no contraprogramar i fer activitats que després no tinguessin un seguiment. Clar, això volia dir que hem fet activitats tots els dies. La veritat és que totes les activitats han anat molt bé en quant a nombre de públic, i després jo puc dir que a nivell personal, doncs, ha estat una festa major molt emotiva. Com me dius, teníem els 30 anys de l'agrupació, això també vol dir recordar molts moments de l'agrupació de Balls Populars. Vam tenir el diumenge la Diada Castellera, que és la millor diada que hem fet a casa, és la segona vegada que es fa la clàssica de Set, i aquesta vegada, doncs, fer-la a Cubelles, i a més jo personalment fer-la al Passeig Marítim també em va semblar molt bonic. I a partir d'aquí, doncs, tenim el pregó amb el Mont Josep Marcilles, que estava molt emocionat, tot i que va aguantar l'emoció, però ell estava molt emocionat. I després, malgrat totes les dificultats que també vaig explicar, tant he explicat en el programa, com la presentació del programa, com al pregó, la regidoria de cultura són temes personals, però hem tingut moltes dificultats aquest any d'organització, i jo estic molt, molt orgullosa de la feina que s'ha fet des de la regidoria de cultura, malgrat les dificultats. I ha estat una festa major en aquest sentit, molt especial, molt emotiva per molts motius, i molt especial, però al final hem pogut tirar endavant sense incidents, i per això estem molt, molt satisfets. Mm-hmm.
1: També va haver aquest homenatge a Lluís Pineda, no? Sí, en aquest cas en el partit de futbol de festa major, sí, que també ha sigut aquest dissabte passat.
0: Sí, que també un altre acte molt entranyable, molt, molt emotiu. Ell estava molt emocionat, feia molt de temps que no sortia, i sortir per anar al camp de futbol, al seu camp de futbol, no? amb els dos equips amb els quals ell ha format part com a directiu, i estava allà molta gent que l'estimava, i ell es va emocionar molt, i la veritat és que va ser molt bonic, va ser molt bonic també.
1: Molt bé. Bé, ara suposo que la regidora de Cultura, la regidoria mateix, necessita uns dies, no?, de descans, no?, de desconnexió, per després tornar a arrencar, no?, perquè també suposo que de cara a l'hivern venen dies forts, sí que ara sembla lluny, no?, però després, com deies, no?, en el llenguatge de l'administració local, les coses cal treballar.
0: No, ja pràcticament abans, no? ens estem posant, sembla molt lluny, però ja ens estem posant amb les festes de Nadal, perquè clar, ja estem començant a mirar les activitats per Reis, que són Reis a tot Catalunya, i llavors ja tenim dificultats per trobar alguns dels espectacles que volíem fer. I que ja, quan parem, és veritat que la regidoria de cultura pararà uns dies perquè el personal també ho necessita, però de seguida tornarem la roda un altre cop amb el Nadal, amb Carnaval, i tornem amb les festes majors.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, Renata B2, com a regidora de Cultura.
0: Agrair la participació que hi ha hagut en aquesta festa major, una gran participació als carrers, una participació cívica i respectuosa, i mentre sigui així tindrem unes bones festes majors.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata B2, regidora de Cultura, per atendre'ns a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i s'ha situat gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre, i arribia avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui alissada, augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin, amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de Balls Populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
4: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent, que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
4: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
4: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb discjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
4: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
2: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
5: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions...
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Màneques de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, en què també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada. Serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost. Serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre a l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i s'ha situat gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínim aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin, amb un temps més mogut a partir de divendres i sobretot de cara al cap de setmana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles ha tancat la festa major amb el festiu local que ha sigut aquest dilluns 17 d'agost i després doncs, d'un parell de setmanes plenes d'activitats de tota mena dirigides a tots els públics i en què sobretot doncs, el nucli més tradicional de festa major que s'ha fet entre el dijous dia 13 i aquest diumenge 16 amb el Cercaviles i també doncs, malauradament no és una novetat ja que ens ha passat amb aquest risc d'incendi que ha afectat algunes de les activitats. Per fer balanç d'aquesta Festa Major 2026, avui Ràdio Cubelles, a Renata Bedós, regidora de Cultura, benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies, bon dia.
1: I bé, en tot cas comencem per la part més recent, no?, que ha sigut aquest últim cap de setmana, que hi ha hagut els actes centrals, no?, més habituals de Festa Major, amb el pregó, les cercaviles, el que havia de ser el Castell de Focs, la cercavila nocturna, i bé, l'ofici, les entrades i sortides d'ofici, que ha estat una part central que hem hagut d'estar pendents, no?, d'aquest risc d'incendis. També explica'ns una mica com ha acabat afectant això, finalment el Castell de Focs no es va fer, molta gent es pregunta si es farà en algun altre moment. Bé, què ens pot dir doncs, d'aquest últim cap de setmana de Festa Major o aquest acte, cap de setmana central de Festa Major, com ha anat?
4: Sí, amb els actes centrals van començar amb l'acte més institucional, que és el pregó, que es va fer com vam fer el canvi l'any passat el 13 al vespre, que és un canvi molt celebrat entre tothom, entre tant per part de l'Ajuntament i del personal municipal com de les entitats i dels propis pregoners, perquè realment no té res a veure fer un pregó al vespre amb aquestes dates que fer-lo al migdia. I el pregó va anar molt bé, com sempre, vam omplir l'espai de la Casa del Nebot de Can Travé. I aquí mateix dijous, crec recordar que no dimec, dijous era? Sí, dijous.
1: Sí, dijous 13.
4: Dijous 13, doncs ja vam veure que possiblement doncs, bueno, havia pujat el Pla Alfa, doncs, bueno, havíem estat seguint com anava el Pla Alfa, que és el que determina el risc d'incendi. I durant la setmana s'havia mantingut, degut a, sobretot a que la temperatura era molt alta, però també hi havia molta humitat, el risc d'incendi no era tan elevat, però el dimecres ja va pujar a pla alfa. Per tant, ja sabíem que si es mantenia el pla alfa el dia següent no podríem tirar el foc. Vam estar valorant perquè vam parlar també amb l'agrupació de Valls Populars, els que els hi vull agrair per moltes coses, però en aquest cas concret del tema del foc han actuat amb molta responsabilitat, amb molta confiança també amb l'Ajuntament, i ells van ser els primers que van dir que no volien en ningú moment ni saltar-se la normativa ni demanar, perquè hi havia la possibilitat de demanar algun permís especial. Jo el que sí que vull explicar respecte a aquest tema és perquè ha creat molta polèmica el fet de no tirar els focs en primera línia de mar, no? Primer, que la primera línia de mar en molts casos es considera zona forestal, perquè hi ha moltes zones que s'estan renaturalitzant. De fet, explico una anècdota: quan nosaltres vam demanar els permisos se'ns va denegar, justament perquè estaven a primera línia de mar, fins que els organismes corresponents, que són delegació de govern, van comprovar que la zona on es tiren els focs no està renaturalitzada. Per tant, després van concedir el permís. I el fet de no tirar el castell de focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular amb pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. Per tant, no es podien manipular, i això vol dir que, malauradament, doncs aquell dia havíem de suspendre el correfoc. El castell de focs. Aquest és un motiu, el fet de no poder manipular. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs

0: pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de foc si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc. Llavors, igual que malauradament també ens va passar el dia 25 de juliol, quan teníem previst fer el correfoc de la Festa Major Petita, el que no podíem fer era fer un correfoc quan teníem un foc actiu a la muntanya amb els serveis d'emergència allà. Per tant, perquè els cossos d'emergència estiguin a disponibilitat d'un possible incendi a qualsevol banda de Catalunya, no podien tenir els serveis d'emergència allà. El correfoc, a partir del correfoc, sí que teníem permís per tirar el correfoc a partir de les 12. El correfoc no implica que la pirotècnia es pot manipular a partir de les 12. No hi ha una preparació prèvia. Per tant, vam poder fer el foc el 15 a partir de les 12, que vam calcular per acabar els balls blancs just quan, a partir de les 12 de la nit, i a partir de les 12 de la nit es va iniciar el foc, el que és la cercavila de foc, i després, durant el dia 15, sí que vam poder tirar foc amb normalitat.
1: Aleshores, aquí hi ha dues preguntes també. El castell de focs es podrà fer un altre dia? O sigui que té sentit el dia 14,
0: estem,
1: no?
0: Estem valorant com fer-ho, si fer-ho també un dia que... Bueno, el que està clar és que això és un fet que es va repetint. Va ser fa el 2000, si no recordo malament, va ser el 2022 que tampoc van poder tirar el foc. Per tant, ja estem parlant de 4 anys, que hi havia gent que deia, no, això va passar l'any passat, no, ja va passar fa uns quants anys. Però està clar que cada cop anem a més, i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc, perquè en aquest cas concret doncs, les colles de foc no van poder sortir ni el dia 25 de juliol, que és per la Festa Major Petita, ni van poder sortir el 14 d'agost per la Festa Major Gran, i per tant doncs, haurem de buscar algun dia, i com hem fet al llarg de la regidoria aquest any, doncs, anar provant a buscar una data que a tothom li vagi bé i incorporar-la al calendari festiu. No tenim una altra opció.
1: Perquè clar, és això, aquests avisos de risc d'incendi, hi ha qui pensa, home, hi ha municipis que tiren endavant igual, no? I Cubelles doncs sembla que li afecta més o se li retira aquest permís. És precisament per això que comentava que la platja, alguna zona propera a la platja...
0: No, el Pla Alfa és un Pla Alfa amb un mapa, en aquest cas el Pla Alfa afectava pràcticament tot Catalunya. Hi ha municipis que directament es van saltar la prohibició. La prohibició és la mateixa per tothom. No és que sigui més estricta per Cubelles. El Pla Alfa determina tota una sèrie de normativa que s'ha de seguir. Una de la normativa és molt clara, és no es pot manipular pirotècnia en Pla Alfa 3, i aquest era el que estàvem, i el que estàvem nosaltres, i el que estaven els municipis del costat, i el que estava pràcticament tot Catalunya. Hi van haver altres municipis que, emparant-se en què s'organitzaven festes que no eren organitzades directament per l'Ajuntament, sinó que estaven organitzades per entitats, o estaven organitzades per associacions de veïns o per altre tipus d'entitats, van tirar endavant amb morterets, amb castell de focs, amb pirotècnia a les cercaviles. Això estan amatents, primer, a que se'ls multi, i aquí hauran d'assumir la multa corresponent, i aquests municipis valoraran si els hi val la pena tornar a fer-ho o fer-ho, i després penso que aquí es va actuar amb molta més responsabilitat pel que he explicat. És un tema de que els serveis d'emergència estiguin per on han d'estar, que és pendents de que hi pugui haver un incendi. En aquest cas, és possible que el 14 doncs, bueno, es va ser molt estricte en quant al compliment de l'alfa 3. El dia següent va baixar el risc. Bueno, també és veritat que era un dia amb moltes festes per tot Catalunya i bueno, aquesta va ser la decisió que va prendre la Generalitat, entenc que en base als riscos d'incendi, però la normativa era clara per tothom. O sigui, no és que sigui diferent la normativa per Cubelles que per la resta de municipis. En pla alfa 3, que era en el que estàvem, no es pot manipular cap tipus de pirotècnia.
1: Bé, doncs queda clar aquesta part de la festa major. Prèviament hi va haver, doncs, com havíem dit, el pregó de Josep Marcilles, en aquest cas un pregoner, no?, que potser, doncs, a diferència dels últims anys, sí que ha tingut també una trajectòria en molts àmbits, no?, de la societat covellenca, però també això potser una diferència era que també havia tingut responsabilitats polítiques relativament prèvies, no?
0: Sí.
1: Això també va marcar una part del discurs, però vaja, seria per diferenciar-lo una mica dels anteriors pregoners. Com ho vau viure?
0: També? Bueno, el pregoner va ser escollit per unanimitat per la comissió del pregó, en base a tot la seva trajectòria, que com bé dius és molt àmplia, tant a nivell cultural com a nivell esportiu, i a nivell de la societat també, ha estat coordinat també de Càritas durant molts anys i efectivament també va tenir una part política. Ell quan li van comunicar que havia estat designat com a pregoner, ell es va sorprendre perquè justament ell es pensava que el fet d'haver tingut aquestes responsabilitats polítiques faria que no podria ser el pregoner. Es va sorprendre i després es va emocionar quan va saber que ningú de les persones que estàvem allà a la comissió del pregó vam tenir en compte aquest fet, vull dir que és una part de la seva vida, però nosaltres prioritzàvem, tots els que estàvem allà prioritzàvem uns altres aspectes de la seva vida. Ell va voler explicar-ho al pregó, va voler dir-ho perquè tenia aquesta espineta clavada de que al final de la seva vida política doncs va ser acusat també va ser denunciat per unes presumptes irregularitats de les quals després va ser absolt, i ell tenia aquesta necessitat d'explicar-ho i crec que va estar molt bé perquè a més hi havia molta gent que desconeixia aquesta part, de fet és de tot el que va explicar és poder dels que quedaven més llunyanes en el temps i hi havia molta gent que no ho sabia. Bueno, al final el pregoner decideix que és el que vol explicar, ell volia explicar-ho, crec que va quedar molt bé, va ser un pregó que malgrat ser molt ampli no es va fer pesat i crec que va il·lustrar molt bé quina va ser la trajectòria del Josep Marcilles. Ell, a més a més, està molt content de com es va desenvolupar el pregó i de ser el protagonista de la festa major. Crec que s'ho mereix també per tota la feina que ha fet, insisteixo, tant a nivell cultural com esportiu com associatiu, i ja està. I era una part de la seva vida que volia explicar. Però no es va tenir en compte ni a la comissió del pregó ni en cap moment. Aquest fet hagués de ser un dels motius pels quals se'l va escollir, simplement és una part de la seva vida que hi va voler explicar i ja està.
1: Pel que fa al gruix de la festa major, doncs té molt protagonisme doncs, l'agrupació de balls populars. Aquest any era el del 30è aniversari, hi havia novetats, no? Vam poder veure doncs, els bastoners homes que ja havien debutat a la Setmana Cultural, però ara els vam veure doncs, on toca, no? La festa major, els pastorets petits, i també bé, unes novetats més inesperades era també la dels gegants, no? Com sortien els gegants, finalment van veure també aquest Charlie Rivel reformat, i bé, van sortir ballar els gegants antics, l'Abdon i l'Assumpta, a l'espera doncs, que es puguin recuperar els gegants. Com valoren també doncs, aquestes novetats? I també...
0: Bueno, malauradament vam tenir aquell ensurt a la festa major, a la trobada de gegants, perquè la trobada de gegants va anar molt bé, fins que en aquell moment, malauradament, hi va haver un cop de vent que va tirar, a més és que va tirar els tres gegants que hi havia a la plaça, i van quedar molt malmesos. La realitat és que van quedar molt malmesos. Aquí, hi va haver un fet molt, molt dolent, malauradament, però d'aquí es va treure una cosa bona, jo crec, que és que des del primer moment que va passar hi havia tota la il·lusió, les ganes de fer el que fos perquè els gegants sortíssim a la festa major gran. Quedaven 15 dies, com aquell qui diu. I des d'aquí vull tornar a donar les gràcies, com m'he dit, m'he de donar les gràcies a l'agrupació de Valls Populars per molts motius, però aquí també va ser un dels altres que també van posar tota l'energia en què es pogués fer aquesta reparació. De seguida es va fer una avaluació de danys, es van posar en contacte amb l'Arnau Codina perquè pogués fer aquesta reparació, que l'ha fet en un temps rècord i l'ha fet molt bé. I aquí tant l'agrupació Valls Populars com els gegants, els propis geganters, han fet molta feina, perquè respecte al Charlie, el primer que es va haver de fer va ser una avaluació de danys i després fer la reparació. I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir a la festa major gran.
1: Mm-hmm. I a més amb aquests detalls nous, no?, també del Charlie Rivel, que bé, després de molts anys de sortir ara té una cara...
0: Té una altra fesonomia, diguéssim.
1: Un maquillatge nou, no?, que sí. També li dona un toc diferent, oi?
0: Sí, i bueno, al final no deixa de ser... És un treball artístic fet per la Arnau Codina, i a qui li agrada i a qui no li agrada, però és un treball artístic. I també hem de dir que s'hauran de reparar els nous, que també van quedar molt malmesos. La veritat és que fins i tot van quedar més malmesos tant l'Abdon com l'Assumpta, que no passa el Charlie.
1: Mm-hmm. No és el primer cop que passa. Recordem que l'Abdon un cop també, doncs, per un cop de vent, que va tirar el Via Grot, una festa de la Verema, va acabar tirant l'Abdon, i també l'únic que hi havia passat la festa major, i potser doncs l'impacte no va ser tan gran com en aquesta
0: Clar,
1: ocasió.
0: Aquí
1: no?
0: La veritat és que van ser els tres, a més, no? La veritat és que va ser un disgust molt gran, perquè van ser els tres i a més van quedar bastant tocats. En el cas del Charlie, la cara, que ja es veu a la reparació, no? S'ha hagut de fer tota la nova fesonomia de la cara del Charlie, perquè realment va ser el Charlie va quedar molt, molt afectat al que justament era la cara. Clar, tenia aquell nas més sortit, doncs el nas va quedar malmès i va quedar malmès a tota la cara, i és el que s'ha hagut de canviar. Després es va malmetre un braç, que també es va canviar. En el cas d'en l'Abdon de l'Assumpta, la veritat és que també van quedar l'estructura, fins i tot s'haurà de reparar tota l'estructura, vull dir que s'haurà de fer una reparació important. Bueno, farem tot el que podem, perquè al final són patrimoni i ens els estimem molt, i farem tot el que puguem perquè aquí hi ha més temps i ja puguin sortir a la propera festa major.
1: I més enllà dels balls populars, hi ha uns altres balls, els del 14 a la nit, no?, que també doncs, sí, són un moment de festa i comunió per Cubelles. Hi havia una novetat, que era que hi havia dos, no?, balls. Sí. Com va anar aquesta novetat?
0: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents, perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents, perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Perfecte. I bé, prèviament, doncs, el primer cap de setmana recordem que també hi va haver activitats, l'assaig general, hi va haver els castells, amb una actuació la millor que han fet fins ara, sí, els castells del Foix aquí a Cubelles, sí, el diumenge al passeig marítim, després festa Holi, bé, un seguit d'activitats, no?, que també formen part del programa de festa major. Com valora aquestes altres activitats més prèvies, no?, els dies centrals?
0: Sí, hem hagut de retallar algunes activitats perquè és que no no donàvem a l'abast, perquè volíem concentrar-nos en aquestes dates, volíem començar el 7, que era el divendres, o el divendres dia 7, i vam començar el dia abans amb la inauguració, però amb el que era el revival del 70-80 vam començar el divendres 7, i volíem acabar el 16, i això vol dir que hi havia alguna activitat que hem hagut de retallar, perquè hi havia noves activitats, com pot ser el teatre, el grup de teatre que va actuar dos dies, el divendres i el diumenge, i després també vam tenir el monòleg del Guillem Estadella el dia 11, que va funcionar molt bé, vam fer tot un ple, i teníem pel mig a més l'eclipsi.

0: Passet, i aquesta vegada doncs, fer-la a Cubelles i a més jo personalment fer-la al Passeig Marítim també em va semblar molt bonic i a partir d'aquí doncs, tenim el pregó amb el Josep Marcillas que estava molt emocionat, tot i que va aguantar l'emoció però ell estava molt emocionat. I després, malgrat totes les dificultats que també vaig explicar, he explicat en el programa, com la presentació del programa, com en el pregó, la regidoria de cultura són temes personals, però hem tingut moltes dificultats aquest any d'organització i jo estic molt, molt orgullosa de la feina que s'ha fet des de la regidoria de cultura, malgrat les dificultats. I ha estat una festa major en aquest sentit molt especial, molt emotiva, per molts motius, i molt especial, però al final hem pogut tirar endavant sense incidents i per això estem molt, molt satisfets.
1: També va haver aquest homenatge a Lluís Pineda, no? Sí, en aquest cas en el partit de futbol de festa major, sí, que també ha sigut aquest dissabte passat.
0: Sí, que també un altre acte molt entranyable, molt, molt emotiu, ell estava molt emocionat, feia molt de temps que no sortia i sortir per anar al camp de futbol, al seu camp de futbol, no? amb els dos equips que, amb els quals ell ha format part com a directiu, i estava allà molta gent que l'estimava i ell es va emocionar molt i la veritat és que va ser molt bonic, va ser molt bonic també.
1: Molt bé, bé, ara suposo que la regidora de Cultura, la regidoria mateix necessita uns dies, no? de descans, no? de desconnexió, per després tornar a arrencar, no? Perquè sí, també suposo que de cara a l'hivern venen dies forts, així que ara sembla lluny, no? però després, com deies, no? en el llenguatge de l'administració local, les coses cal treballar-les.
0: No, ja pràcticament abans, no? ens estem posant, sembla molt lluny, però ja ens estem posant amb les festes de Nadal, perquè clar, ja estem començant a mirar les activitats per Reis, que són Reis a tot Catalunya, i llavors ja tenim dificultats per trobar alguns dels espectacles que volíem fer, vull dir que ja quan parem, és veritat que la regidoria de cultura pararà uns dies perquè el personal també ho necessita, però de seguida tornarem la roda un altre cop amb el Nadal, amb Carnaval, i tornem amb les festes majors.
1: Doncs no sé si vol afegir res més, Renata Bedós, com a regidora de Cultura.
0: Agrair la participació que hi ha hagut en aquesta festa major, una gran participació als carrers, una participació cívica i respectuosa, i mentre sigui així tindrem unes bones festes majors.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per atendre'ns a Ràdio Cubelles. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Gràcies, bon dia. Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
1: bon
4: Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Molt bon dia, Ignasi, i també molt bon dia a tots els oients de Ràdio Cubelles. Avui us parlarem d'un moviment iniciat a principis del 1980 i que va passar a formar part de la història del pop espanyol. Així que avui farem una mica d'història.

0: segur que aquest inici us ha fet pensar en una altra cançó. Però deixem per més tard aquesta coincidència. Ara, com dèiem, parlarem d'història.
1: El dia 9 de febrer de 1980, el grup Los Secretos van organitzar un concert a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Camins de la Universitat Politècnica de Madrid. Era un concert en homenatge a José Enrique Cano Leal, anomenat Canito, qui havia sigut cantant i bateria del grup Tos, a partir del qual es van formar aquest Los Secretos.
0: Aquest concert és considerat pels historiadors de la música com el punt de partida d'un moviment cultural i especialment musical que es va acabar anomenant la movida madrileña. Així que a partir d'avui parlarem de la movida i dels grups que en van formar part.
1: Doncs ara estem escoltant a Los Secretos interpretant Ojos de Gata, una cançó composta per Enrique Urquijo, que es diu que és germana de Y nos dieron las 10, las 10, de Joaquín Sabina, amb la qual comparteix música i lletra de les dues primeres estrofes.
0: Segons expliquen els mateixos Urquijo i Sabina, aquest segon, Sabina, va començar a escriure les dues primeres estrofes juntament amb Urquijo i posteriorment cadascú va acabar la cançó per la seva banda i a la seva manera.
1: Mentre la deixem que soni, volem compartir amb vosaltres les circumstàncies al voltant de la mort de Canito.
0: Sí, José Cano, en honor de qui es va fer aquell concert històric, va morir el 3 de gener de 1980 a causa de les ferides provocades per un accident ocorregut a la matinada del dia 1 de gener.
1: Cano havia aparcat el cotxe al voral de la carretera i era fora del vehicle quan un cotxe conduït per un recluta que tornava de passar la nit de Cap d'Any a casa va embestir-lo provocant-li les ferides que finalment li van causar la mort.
0: La tràgica història no s'acaba aquí, perquè a José Cano el va substituir Pedro Díaz, que com ell era compositor, bateria i cantant, i a partir del moment de la seva incorporació el grup va passar-se a dir Los Secretos.
1: Doncs bé, en José Díaz també va morir d'accident de circulació, això sí, 4 anys més tard.
0: Un grup maleït.

0: Igual que el concert d'homenatge, Canito és considerat com el punt de partida de la movida. També tothom està d'acord en qualificar a Olvido Gara Jova com la musa de la movida.
1: Olvido Gara, molt més coneguda pel seu nom artístic, que és Alaska, va formar part de tres grups, el primer dels quals, amb forta influència de punk anglosaxó, és aquest que es deia Caca Deluxe, que estem escoltant i interpretant Rosario Toca el Pito.

0: El segon grup que va liderar Alaska va ser Alaska i los Pegamoides, dels quals escoltem No sé por qué, amb so més evolucionat i que s'apartava d'aquell punk de l'inici de la seva carrera.
1: La movida madrilenya va aparèixer com a moviment contracultural a inicis dels 80s i va ser aplaudit i potenciat des de l'administració, especialment la socialista, perquè afavoria la imatge de modernitat que es volia donar després de 40 anys de dictadura. Tot i que era evident que les estructures de l'Estat eren i són encara avui en dia herència de l'època franquista.
0: Sí, senyor.

0: Dinarama va ser la tercera formació que va acompanyar a Alaska i els estem escoltant amb una de les seves cançons més conegudes, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
1: Alaska es va donar a conèixer gràcies a la participació a la pel·lícula del Almodóvar Pepi, Lucy, Bom i altres xiques del montón, en la qual ella feia el paper de Bom, la punky.

0: Alaska fins i tot va formar part del que podríem anomenar l'altaveu públic de la movida, el programa La Bola de Cristal, que es va emetre per Televisió Espanyola des de 1984 fins a 1988 i del qual estem escoltant la sintonia.
1: Aquest era un programa infantil molt innovador que tenia quatre parts ben diferenciades entre elles i que anaven dirigides a distintes franges d'edat, des d'infantil fins a adolescents, els quals tractava a tots com a adults.
0: Aquest programa va fer famoses frases com «Si no quieres ser como estos, lee» o «Tienes 15 segundos para imaginar». «Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele».

0: Hi havia molts altres grups a part dels relacionats amb Alaska, entre els quals hem escollit uns quants, com aquest Pop Deco, que interpreten Andy Warhol.
1: Aquest és un tema amb el qual fan un homenatge a aquest artista, icona del moviment pop art, al mateix temps que anomenen a Caca Deluxe, dels quals hem parlat fa una estona.

0: Com dèiem fa un moment, la movida va ser una època en la qual van aparèixer múltiples grups, alguns poc coneguts i menys recordats, com, per exemple, Totem, la Ubi, Los Bólidos, Los Nikis, Zoquillos, Zombies, de Ribos Arias i molts altres.
1: Un bon grapat.
0: Sí. També alguns amb una mica més de recorregut, com Glutamato Yeye, Paràlisis Permanente, El Aviador Dro o La Fundación.
1: Tots, tant els uns com els altres, amb noms més o menys estrafolaris com Polanski i El Ardor, la movida es va escampar cap a altres capitals i va perdre l'apel·latiu de madrilenya. Això va propiciar que grups d'altres parts d'Espanya també en formessin part, com aquests que estem a punt d'escoltar.

0: mundo de sal.
1: Estem escoltant la cançó Sabor de Amor, del grup Danza Invisible, que tot i havia estat sempre inclòs en l'òrbita de la movida madrilenya, eren originaris de Torremolinos.
2: Sí, senyor, es van formar l'any 1982 i el 2017 celebraven el concert del seu 35è aniversari, havent publicat més de 20 àlbums en total, la majoria concentrats a la dècada dels 80s i la primera meitat dels 90s.

0: Paraíso va ser una més de les bandes dintre del corrent principal de la movida i que van aprofitar l'embranzida que aquest moviment cultural proporcionava per tenir una vida i un èxit superior als que sense aquest entorn probablement no haurien aconseguit.
1: Correcte. El seu fundador va ser Fernando Márquez, el Zurdo, qui també va formar part del que ja m'anomenen més d'un cop Caca Deluxe al costat d'Alaska, i els estem escoltant interpretar Per a ti, la seva peça més coneguda i l'única que s'ha inclòs en els recopilatoris que s'han publicat sobre la movida.
0: Tot i que no tenien direcció, equipament ni enginyeria de so estables i, en conseqüència, el seu so en directe no era de gaire qualitat, van participar en més de 40 concerts en els llocs i moments emblemàtics de la movida.

0: Com dèiem abans, la movida va ser un bon caldo de cultiu perquè s'hi criessin grups molt diversos i amb molt diversa qualitat que potser en altres circumstàncies no haurien tingut l'anomenada que van tenir alguns d'ells.
1: Entre els que van destacar d'alguna forma tenim a Nacha Pop, els quals escoltem en la cançó Chica de la Hierba. Van formar-se l'any 1978 i es van dissoldre 10 anys més tard, tot i que el 2008 van reunir-se per fer una gira que van anomenar com a Reiniciando.

0: La movida madrilenya es va anar escampant per altres províncies d'Espanya, com hem dit, i al País Basc hi va haver força grups que s'hi van apuntar. Entre ells, Dinamita pa los Pollos, que es van formar a Getxo, Biscaia, l'any 1987.
1: I al cap d'un parell d'anys, el 1989, van publicar l'àlbum Purita Dinamita, dintre del qual trobem el tema Pandilleros, que és el que ara estem escoltant. Aquest àlbum es va convertir en disc d'or a les poques setmanes de publicar-se.
0: Això sí, la Dinamita els va durar poc, perquè l'any 1992 es van dissoldre i, que nosaltres sapiguem, no han tornat a tenir cap altra activitat posterior.

0: també al País Basc i en concret a Sant Sebastián, va formar-se al voltant de l'explosiva personalitat de Javier Gurruchaga, l'Orquestra Mondragón.
1: Van iniciar les seves activitats l'any 1977 i van ser dels primers i únics grups en unir dalt de l'escenari la música amb una presentació teatral que es basava, sobretot, en la presència de Gurruchaga, extrovertit i excèntric showman, i de Popocho Ahí Estarán, el còmic que només participava en la teatralització de les lletres en base a la mímica i les disfresses.
0: Segur que recordareu èxits com Caperucita Feroz o Viaje con Nosotros, tots dos inclosos a l'àlbum Bon Voyage, però la que hem escollit per representar-los és Corazón de Neón, que trobem dintre de l'LP Ellos las prefieren gordas.

0: Encarem el final del capítol d'avui amb Duncan Dhu. Ells, igual que la Mondragón, eren originaris de Sant Sebastià, on es van formar l'any 1984 i van mantenir la seva activitat fins al 2001, amb una curta reunificació del 2013 al 2015.
1: I els estem escoltant interpretant Una calle de París i us explicarem la història que hi ha al voltant del nom del grup, Duncan Dhu.
0: Sí, el líder i cantant del grup, Mikel Erentxun, va escollir el nom d'un personatge de la novel·la Segrestats, de l'escriptor escocès Robert Louis Stevenson, autor també de L'illa del tresor i de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde.
1: Doncs bé, Duncan Dhu és un personatge secundari a la trama que en un moment donat, en el que els protagonistes estan a punt d'iniciar una lluita a espasa, ell proposa que la discussió es resolgui amb un duel. Això sí, un duel de gaites.
0: D'aquesta forma, acaba sent la música qui determina qui és el guanyador, i tot plegat sense cap vessament de sang. Tot una lliçó.

0: I amb Gabinete Caligari tancarem el recopilatori sobre la movida madrilenya. Ells van ser un dels representants de la movida que van tenir una carrera més llarga i força més exitosa. Estem escoltant un dels seus principals èxits, La culpa fue del cha-cha-cha.
1: En els seus inicis se situaven en l'esfera post-punk amb sons i lletres foscos. Fins i tot el nom del grup el van treure del títol d'una pel·lícula alemanya de terror, El gabinete del doctor Caligari, pel·lícula a la qual fan referència en la lletra de la cançó Sombres negres.
0: I més endavant van anar evolucionant cap a un estil més comercial i en el qual ajuntaven ritmes populars amb el rock. El resultat eren peces com aquest cha-cha-cha, del qual ells deien que tot tenia la culpa.
1: Exactament. I ara ens acomiadarem fins l'any que ve. Que passeu bones festes i un bon canvi d'any, amics.
0: Exacte. Bon Nadal, bon cap d'any i tornarem l'any que ve. Mentrestant, sigueu bons minyons.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport i qüestions doncs, d'aquestes en què ens podem trobar una mica en conflicte o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar ja fa uns quants anyets. Però si tens un viatge combinat, recomanem agència de viatges, pel que he dit abans del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social... a Europa, sí, a un estat membre, però a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell de la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple, no?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tancat i han deixat a les persones sense res, no? Sense il·lusió,
2: sí.
1: Per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros.
1: Sí.
2: Podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga.
0: I pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no, si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè tens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: Ho has de saber com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual. Tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra, t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a... tornem-hi al Carib. arribes a Santo Domingo, tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important allò de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, i que si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament, que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: És que res, bueno, perquè la gent diu me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia no, no? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i ja hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això a l'hora de comprar el bitllet? Què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, no. Si poden cobrar per la bossa?
1: Per, sí, l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. En aquest, bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica a vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors sí, sí. Ho tens. I també els vols que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però, la companyia és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades
1: sí. Mm-hmm.
2: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li accept... i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir si qui era, Ryanair era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sé que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
0: Clar.
2: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors,
1: sí.
2: Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha tants viatges, no? Vagues.
0: Vagues de no? Controladors, pilots, o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs
1: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... Però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val. Doncs pots decidir cancel·lar-ho.
2: Mhm. Sí, en aquest cas això és si es
1: cancela.
2: Si es cancela,
1: hi ha diferents casuístiques.
2: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat, eh? Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transport alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o overbooking, quantes vegades, no?
0: Sí,
2: que
0: es
2: passa a dalt i diuen, oferim un passatge pel següent i van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han sí. de pagar una recompensa, no?
1: Sí. Sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
2: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
2: També perquè pot ser que digui no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mira molt bé els missatges i si el que deia més, si és aliena, com
1: a la
2: has dit
1: no?
2: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
2: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la compensació econòmica.
0: Uh-huh.
2: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
2: Sí. I llavors, què passa si ens passa? Perquè això també passa, no?, que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs has de presentar la reclamació a la companyia. O, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
2: Sí, i en aquest cas, l'Agència Europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin la... Com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquí vol.
1: No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
2: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
2: Sí, realment la veritat és que ho paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació amb Iberia que sí que ho reconeixen, però després triguen en pagar, donen voltes, no?, que el compte no és el correcte, no?, que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
2: Els consells finals, no?, on deien, doncs, què hem de fer? Com tot,
0: exacte,
2: conservar sí. Sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol,
1: clar.
2: Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no?, això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral, perquè deia que era moltíssim, no?, per les maletes també ja està estipulat.
1: El tema de l'assegurança.
2: Sí, està estipulat també unes quantitats, no?, però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus
1: sí,
2: drets,
1: per
2: no?, per fer vagues.
0: Uh-huh.
2: I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs, tenir una assegurança, a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
1: Fins una altra.

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
2: bon
1: Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Molt bona tarda, avui estem al 15è programa de Piles al Vent. La música és una mica estranya perquè hem tingut un problema i se'ns ha perdut. Però bueno, estic amb els... No, no amb els convidats de sempre perquè en falta un. Estem amb el Nogui.
1: Hola, si el Pol em connecta al micro.
0: Que està pendent d'altres coses.
1: Es complica això.
0: I amb el Jordi Lora.
2: Bon dia.
0: Avui ens falta el Nil perquè som, estem a agost, vacances, ha volgut marxar. Vai de Núria, no sé on va dir, sí, però està sí, por ahí.
1: Per la muntanya.
0: Sí, com sempre. I tenim el nostre convidat, que ja el pots presentar tu, Nogui, ja que és la teva secció, de la teva part dels castells.
1: Perquè tu no vols treballar, no?
0: Efectivament.
1: Aquesta part sempre la fas tu. Ja no,
0: és que és molt d'hora avui. Sempre bueno, gravem per la tarda, avui són les 10 del matí. Llavors.
1: Sí, avui el problema no sé què ho cada dia, perquè estem al dia que gravem, o sea, que publiquem. Doncs avui ve a acompanyar-nos l'Adolf. Buenas.
3: Hola, bon dia.
1: I vindrà en qualitat de posició de vent. És veritat que ha fet de vent i de primeres, ha fet totes dues posicions. Avui descobrirem si alguna més, si li agradaria fer alguna altra, si vol ser enxaneta, Pol, puja'l, no? No posarà a tothom, puja'l
0: no,
1: també.
0: No em deixen a mi, ah, vale. Ningú més serà enxaneta.
1: Ok, perfecte. Wow. I doncs, si voleu, comencem amb la meva part de les preguntes. Que sí. Normalment les presentes tu, avui t'has volgut escaquejar totalment.
0: Sí.
1: Vale, ok.
0: Comença.
1: Doncs, no sé si has escoltat algun programa, saps com va?
3: Sí, algun he escoltat.
1: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta. I la primera seria, de què treballes, de què volies treballar de petit i si creus que el treball de què estàs ara mateix treballant es pot incorporar alguna cosa dins del món de castells.
3: Vale, doncs soc assessor tècnic d'una marca de cotxes i bueno, de petit sempre m'hagués agradat ser de veterinari, cosa que al final no vaig fer per culpa d'un amic meu que em va tirar cap a l'altra banda. I després, doncs, què es pot aplicar a la meva feina? Home, de tema mecànic, poca cosa, però sí que el treball en equip és molt important, ja que si no es treballa en equip, qualsevol feina, qualsevol el que sigui, no pot sortir.
1: Ok. Ara passem ja a una part una miqueta més castellera, que és quin és el primer record o dia de casteller que tens? I amb això no em refereixo a la primera vegada que vas veure castells, sinó la primera vegada que vas dir jo vull formar part d'això.
3: Home, jo la diada que recordo amb més carinyo va ser la d'Espella, però no va ser la primera vegada que feia castells ni que veia castells. O sigui, bueno, la que tinc major record va ser aquesta.
1: Espella és Espella de Gallà?
3: Sí, que va fer el primer set.
1: El primer castell, el set de castells del Foix de Covelles.
3: Exacte.
1: Com va anar aquest castell?
3: Bueno, jo no sóc tècnic, però potser es veia una mica tort, però bueno, al final va sortir.
1: I a riure's per aquí? Perquè...
2: Hi havia una regla que li deien la baixeta, imagina't, per la diferència d'alçades.
0: Bueno, igual que l'altre dia, no? A la platja, o sigui, tampoc...
2: I era el cinquè, aleshores, està, no passa res.
1: Ok, i ara, una de les bones preguntes que tenim, que és, què et va dinsar dins del món de castells?
3: Bueno, suposo que, com tothom, o gran part d'aquesta colla, l'Àngel va tenir una part important, però sí que al final no va ser la que va decidir. O sigui, l'Àngel em portava cotxes de la policia local a la meva feina i sí que tenia molt de contacte i, bueno, amunt i avall i tal, no? I sempre a temps venia a fer castells, que tal, que no sé què, però, bueno, mai donava el pas. I llavors va ser el cas de que un tiet de la Renata, la meva dona, va voler mirar les tradicions d'aquí i això perquè volia venir a viure a Cubelles i em va dir, diu, acompanya'm a això dels castells i tal, no sé què, diu, perquè jo no parlo massa espanyol i tal, no? I el vaig acompanyar i mira, a mi em va enganxar i amb ell no.
1: O sigui, per culpa d'acompanyar algú t'has quedat tu, al final.
3: Exacte.
1: El nostre company Nil, que avui no està, estaria molt content que en el minut 3 ja algú ha parlat de l'Àngel Moreno.
0: Sí. Ens faltan 3-4 paraules per dir Rico.
1: Sí, el tindrem sencer, jo crec. Ara passem a una part més de jajas, vale? De preguntes. La primera és meva, les altres tres la van fer nens meus d'una extraescolar. Les vaig preguntar quina pregunta faries a algú que coneixessis nou, que no fos la típica de quin equip ets i aquestes coses. I són les que estem utilitzant i estan agradant bastant aquestes preguntes, no només aquí, a tot arreu, menys a... l'últim dia que vam anar a col·laborar amb Quarts Amunt, que em van prohibir la pregunta estrella.
0: No, sí, ens va batar.
1: Però bueno, l'estimem igualment. La primera és el moment exacte de començar la diada. I només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o faixa?
3: Mà dreta.
1: Ok. Si fossis un gelat, de quin gust series? De quin sabor series?
3: La maduixa.
1: Quin animal series dins del món, o sigui, de la fauna d'una colla castellera?
3: Bueno, tot i que no seria, no seria l'àmbit o l'espai correcte, però m'agradaria un dofí.
1: Per què? Algun motiu?
3: El dofí perquè sempre està somrient, o almenys sembla que sigui somrient, i té la pell molt fina i depèn quines coses li rellisquen.
1: Molt bé, molt bé. Bon símil. I ara la nostra pregunta estrella d'aquest programa, que és: quina pedra series?
3: Una pedra de riu, sempre.
1: Per què? Algun motiu?
3: Perquè és molt més pura que l'aigua del mar i és molt relaxant.
1: Ok. I ara passem a la part graciosa, que és la que ja no m'encarrego jo, sinó que és la pregunta de l'últim convidat. En aquest cas, l'Anna, que va fer la pregunta de: per tu, què significa formar part d'aquesta colla i quina evolució veus amb nosaltres?
3: A veure, té dues preguntes dins d'una, no? Però potser la que més sento és que estàs dintre d'una gran família, que t'hi trobes molt a gust i jo crec que l'èxit és compartit amb tothom. Si tothom anem a una, l'èxit serà molt més gran.
0: Vale, no sé. Perfecte.
1: Molt bona.
0: Bueno, molt bones preguntes i molt bones respostes.
1: Sí, efectivament.
0: Una conquesta d'abans, l'Adolf ha fet de bastantes coses, ha fet de primeres i de vent. Si pots explicar una mica, el nostre programa considera això, explicar a la gent les posicions dins del castell, si pots explicar una mica la teva funció, què fa un vent, per què està dins la pinya, per què és important.
3: Bueno, el vent, doncs, al final està, és com un eix que està entre mig de dues files, no? O de dos pilars. I llavors, doncs, la funció principal és, doncs, que el castell no vagi cap a una banda o cap a l'altra, sempre fer pressió, doncs, cap al costat, però sempre tirar una mica cap amunt, i fer aguantar aquella corona o aquella rodona perfecta que no es desfagi.
1: Depèn de quin lateral estiguen a la teva zona, és més complicat fer de vent?
3: A vent, no, és més aviat quan hi ha agulla a dins. Quan hi ha agulla a dins sí que treballes una mica amb vent, perquè no treballes tan recte, treballes més amb més angle i costa més de trobar la posició, sobretot si els laterals, doncs, ocupen més espai o no tens tant d'espai per tu.
1: Vale. Per qui els estigui escoltant i no entengui el que acaba d'explicar, més o menys, és que quan hi ha castells amb agulla, el vent va per davant, llavors queda com més obert els braços. I quan no té una agulla els castells, o sigui, és un castell bàsic, els laterals es col·loquen per davant del vent. Per això he fet la pregunta. I això es refereix a que queda més obert l'angle, perquè està més cap al davant. Et genera un agobio, un estrès, quan hi ha un castell amb agulla, ara està pensant, a veure quan em toca entrar, a veure quan em toca entrar?
3: Home, en principi sí, perquè no s'han quedat massa a l'ordre de les accions, però bueno, a mesura que passa el temps, i si no sempre sents alguna veu que diu pila'ls al vent, mans al pilar o tal, no? I llavors, doncs, ja està, ja estàs atent.
1: Que moltes vegades qui ho crides al pol,
0: sí,
1: des de dalt. No, des del pilar,
0: sí, no, no,
1: quan ho crides.
0: Sí, sí.
1: Ho crides perquè et fa pel fer esforç o...?
0: No, perquè jo sempre necessito un m'agafin quan entra l'enxaneta. Jo us comento l'enxaneta és quan jo crido. Perquè okay. Si no ho feu després i estic totalment menut.
1: T'espaviles, pol, espavila.
0: No, perquè jo sempre ho dic, perquè si fos un pilar més gran, fes un 3 de 7 amb agulla, que és un pilar de 5, sí que el segon pot estar agafant el castell, llavors es pot oblidar el de dalt, però al ser un pilar de 4 només he d'agafar directament ja el terç molt de seguida, abans que li entri l'enxaneta, llavors no puc agafar, llavors tinc només dos mans, 3, 4, perquè...
1: Ves dient, no? Bueno.
0: Dos, em refereixo una per davant, una per darrere, i 3, perquè nosaltres fem els castells amb 3, quan reiaven 4, per això he dit 4.
1: Bueno, depèn del castell, hem fet també amb 4.
0: Sí, no sé si
1: surten, és, sí. Si entren o no entren.
0: Últimament, sí. També volia aprofitar aquesta entrevista perquè, a part de l'Adolf, a part de ser membre de la nostra colla, com a vent, primeres, les posicions que hagi fet, també està dins d'una comissió que és molt important i molt poca gent l'orquestra i fins i tot gent que està dins del món dels castells no la coneix i no coneix aquesta funció, que és la comissió d'equitat. Uh-huh. Explica una mica la funció que fas dins i per què és molt important aquesta comissió dins del món dels castells.
3: Bueno, aviam, és una comissió que és important i també doncs, és molt delicada. No? Llavors, doncs, és una comissió que has d'estar molt centrat en el que has de tractar, sobretot sempre amb confidencialitat. I bueno, per sort tenim una colla petita i els problemes són petits, però hi ha companys que estan amb colles grans i la veritat és que, déu-n'hi-do, fiques-la amb el cap. Però bueno, és important perquè mirem de que n'hi hagi un ambient, sobretot amb respecte, i després doncs, bueno, cuidar doncs, qualsevol indici d'abús a menors o fins i tot adults també, o posicions no correctes, qualsevol cosa. Sempre mirar de tenir el respecte davant de tot.
0: I és una comissió que està lligada directament a la coordinadora, amb alguna entitat reguladora, o és sí. Només per la colla?
3: No, estem en contacte amb la coordinadora, de fet els cursos ens ho fan ells, i sí que rebem informació continuada de casos i tal, i llavors doncs, sempre aprens dels altres, no?
0: Molt bé. Bueno, més endavant, si voleu, això ja parlo, seria més exterior, però parleu amb vosaltres, podem fer només un portant a dos o tres. Quants sou ara mateix a la comissió?
3: Som tres.
0: Podem portar els tres de la comissió sí. I fer un programa més extens, igual que amb sanitaris, igual que amb esdeveniments i qualsevol cosa, que sempre parlem que fer castells no només és fer castells, sinó és tindre una vida a part i és tindre una xarxa que t'uneix molt, i a part de fer castells i les posicions que hi ha moltes coses darrere que podem anar parlant de tot una mica.
3: I perdó, són quatre.
0: Sempre també als convidats que venen m'agrada fer-los una pregunta, que és quines característiques físiques té la teva posició. Per exemple, jo, que sóc baixet, podria fer de vent?
3: Home, depèn de com siguin els baixos.
0: Si són molt més baixetos que jo, sí, no?
3: Exacte. Jo crec que els vents han de ser gent que tingui una certa alçada per poder arribar com a mínim a el que és la cadera, no? dels que estan en segon. Fort o no, jo crec que al final la força es comparteix en... Si tothom treballa a la seva posició, la força és mínima. Quan tens una mala fortuna que et ve cap al teu costat, doncs sí que has de fer més força, però bueno, normalment darrere en tens un altre que també et recolza, no? Mm. I sobretot també doncs, n'hi ha detalls, no? Sobretot de la part de darrere, el que tens al darrere de segon, que si et fica els talons a sota perquè tu tens que aixecar més amunt i estàs de puntetes, doncs clar, de puntetes pots estar un minut, però més no pots estar perquè se't carrega. Llavors, doncs, si el darrere té una mica d'idea i professionalitat i tal, i et fica sota el peu, doncs la veritat és que també s'agraeix.
0: Mm. Molt bé.
1: Sí, a la part d'aquesta que estem, a la que parles dels que estan darrere ajudant, a tu com et va més còmode que t'agafin els braços? Perquè a mi a vegades hi ha gent que no m'arriba del tot al canell i em va molt millor que m'agafi de colze. Tu com estàs més còmode?
3: Jo la veritat és que... jo crec que hauria de ser una posició una mica mòbil, perquè sí que a vegades, sobretot quan fas de primeres, depèn qui estigui a dalt, no necessita tanta força. I tu ja el coneixes i saps com treballa, i llavors doncs, només cal la pressió quan realment fa falta. En canvi, si tens un darrere que no sap com treballa el que tens al davant, doncs apreta, sempre apreta, sempre apreta, i al final és que no fa falta. Llavors, doncs, si t'agafa del colze, doncs pots controlar més aquesta força, però si t'agafa de dalt, moltes vegades és que et xafa la mà i no pots ni bellugar-la, no? Sí. Llavors, doncs, és depèn una mica, depèn una miqueta la funció.
0: Nosaltres que hem tingut diades amb colles grans i colles petites, es nota molt la diferència quan hi ha molta més pressió externa de la pinya? O sigui, per exemple, mantindre la diada al principi va ser el maig, crec?
2: 10 de maig.
0: El maig... amb bordegassos, nens del Vendrell i jove de Tarragona, i per exemple l'altre dia en tindrà, que no és per diferència, però en tindrà una diada amb minyons de l'Arbós i bous, que són colles bastant més petites que bordegassos, nens i tal. Es nota molt la diferència entre un treballar amb colles grans que colles petites?
3: Sí, sí que es nota. Es nota molt perquè, clar, vosaltres que sempre feu gairebé castells nets i tal, jo pateixo molt perquè a vegades és que encara no hem començat i tens una pressió darrere que dius, mare meva, doncs hi tirem tot avall. Llavors, doncs, jo... Hòstia, és que costa, eh? Igual que quan vam fer algun assaig allà dalt al Cafí d'Arot, amb els verds, i jo per l'alçada em toca molt a prop, i, mare meva, és que es fa de nit allà dintre, per Déu. I és una pressió molt, molt heavy. Però, bueno, jo crec que al final... el control de la pressió és una mica mental, no? Llavors, doncs, si estàs molt concentrat i estàs molt mentalitzat, doncs encara que arribis molta pressió per darrere, crec que arribes a controlar-ho una miqueta. Moltes vegades estàs més empenyent amb el teu cos cap enfora per aguantar el de darrere, o el típic que es fica a fer-te de segones, primeres mans i està allà apujant-se tot el seu pes amb els teus braços, que tens més força, tens que fer més força per aixecar els braços de darrere que el que tens al davant, però bueno, ja són coses que passen.
0: Ara que parlaves de nivell mental, veníem de dos capítols enrere, un va ser de Cap de Canalla, del Castell de Foix, i l'altre va ser una de les quartes, que parlen que les seves posicions són molt de mental, la Cap de Canalla, perquè ha de treballar molt mentalment amb els nens per veure si poden pujar, si no, perquè els hi passa i tal, i quarts perquè va dir que és una posició molt mental, més d'esforç físic, és més de cap. Tu veus que la teva posició és més física, és més mental, és més... Com creus que és?
3: Jo crec que és més física, ¿vale? Perquè quan realment ve el pes cap a tu o estàs de primeres i allò baixa una miqueta, doncs has de fer molta força. Però jo crec que també és una mica mental. No sé, jo ho aplico quan estic fent castells. Jo per mi n'hi ha tres fases, no? La primera és mental, de que estan començant a pujar i t'estàs mentalitzant de que tot anirà bé. Després n'hi ha una altra fase, que és la de força, ¿vale? Que llavors et concentres a fer tota la força possible, màxima, i després doncs, al final és l'èxit, no? Quan ja han baixat, doncs llavors és quan ho celebres. Jo ho celebro més aviat personalment, no? Perquè com estàs tota l'estona mentalitzant-te, doncs al final és el teu premi doncs, mental, no? Hi ha gent doncs, que comença a cridar, i què tal, no sé què...
1: Jordi,
3: aquí Jordi tenim un costat, que el Jordi això ho expressa totalment. Però, no sé, jo crec que és un èxit doncs, personal, no? I també ho comparteixen amb la colla, però n'hi ha gent que ho comparteix d'una manera i n'hi ha gent que d'altra, no? D'una altra manera. Però jo crec que és molt important, sobretot la gent que fa de crosses o que fa de contrafort, que està molt més comprimit que la meva posició, jo crec que és un treball que s'hauria de portar a terme, no? de que n'hi hagi un control mental de que estàs allà dintre, perquè si perds una miqueta els nervis pot ser molt complicat. És clar, és perquè si algú li agafa ansietat o el que sigui, no pot sortir fins que no s'acabi.
0: Jordi, parlant de celebrar, tu com és que t'hem mirat tots, quan ha dit la gent que celebra més efusivament i tal, t'hem mirat, tu com ho celebres? Quan baixes de la pinya comences a cridar i a saltar, no?
1: Ojalà,
2: ja. Tant de bo, no?
3: Encara no he baixat.
2: No, sense baixar la pinya.
0: Ah, molt bé, molt bé. Vosaltres que opines, guapinyes, per això?
1: No, jo era la pregunta. Tu que has fet alguna vegada de primeres, has rebut el peu del Jordi a la boca?
3: No, a la boca no, però a l'orella...
1: Sí. Jo a la boca. No, bé, Jordi, valora la gent de la pinya, sisplau. Que hem de dir que aquí li fem moltes bromes, però es va portar dos dies seguits bronques del cap de pinyes per haver saltat a sobre de la pinya i celebrar.
2: I sóc dels únics que després es posa la pinya el primer.
1: Molt bé, això és veritat, et dono la mà. Molt bé. Sí. I tens bona foto. Et vam pillar bona foto.
2: La foto era bona. De la meva celebració.
0: El 4 de 7.
1: Sí, no sé què va ser, però li vam agafar una foto, però un fotón.
0: Parlant del 4 de 7, 9 d'agost... va ser la nostra diada. És que jo amb les dates ja tinc tantes dades al cap que no puc més.
1: He aconseguit mirar el calendari, dir el dia i no parlar sense micro, que abans ha parlat sense
0: micro. I no l'he mirat.
1: Ah, bueno, perfecte, llavors molt millor.
0: El dia 9 d'agost vam fer la nostra festa major, la diada de festa major aquí a Cubelles, i vam fer el 3-4 Torre i el 7 de 6, que molta gent se la deixa. Ha fet el baròmetre, crec que no ens l'han posat. Però a partir d'aquí, Carles, treballa una mica, sisplau, gràcies. No, a partir d'aquí... A 9 d'agost hem fet la nostra segona clàssica de set a la primera casa i la primera temporada. I la primera temporada passada va venir el 9 de novembre. Va venir el 9 de novembre. Tu veus què ens toca ara?
3: Què ens toca ara?
0: Sí. què ens toca, què creus que quin és el següent pas i quin és el pas que tot faria il·lusió? Perquè hi ha gent que tira per diferents jocs.
2: Clar, doncs, jo crec que és diferent.
0: Hi ha dos o tres idees.
2: I què vols que ens toqui?
3: Aviam, ostres, jo crec que la que ens tocaria seria, aviam, com diu l'Anna, el 2 de 7, no? o la torre de 7, jo crec que és la que ens tocaria ara.
0: Abans que hi ha el dels castells amb agulla.
3: Jo crec que sí, perquè és, no sé, és com més elegant.
2: Aquí hi ha una persona de públic que també opina el mateix, eh?
3: És més elegant.
1: Mira cap aquí, parla. No m'arriba el micro.
4: Hola.
1: És la Neus, la filla de l'Adolf. I parella del calvo que tenim aquí que no sabe usar dos botones.
4: Jo res, opino el mateix que l'Adolf. I el Jordi també ho estava dient.
2: Jo crec que tal com tenim la torre i tal com tenim el pilar 5, és més factible el 2 de 7.
4: Jo també. Bueno, no sé res, vull dir, ho veiem des de fora, la resta.
1: Pol, què n'opines d'això? Com a pinyes crec que és el castell que millor tenim, de pinya, o sigui, vull dir... Jo diré sí sempre. Ara, què diuen els troncs?
0: Que colles de 8 no poden fer la torre de 7, la farem nosaltres a partir d'aquí.
1: I colles de 8 segurament a 5 anys d'estar creats no feien clàssiques.
0: Bueno,
1: i colles de 8 hi ha algunes que porten abans de fa 4, o sigui, des de fa 4 anys fent castells de 8 i des d'abans fent castells de 7.
0: Però més gama de castells de 7. Que
1: sí, bueno, ok, perquè tenen més pinya, però la pinya per la torre la tenim.
0: De quina colla parles?
1: No parlo de cap colla.
0: De quina?
1: Nada, res. Ja. Sitges.
0: Ah, sí.
1: Una altra colla que aquest any ha fet més gama, però si ens poséssim amb més pinya nosaltres estaríem a la gama de la jove.
0: Parlant de Sitges, ha fet el 3-7 per sota. Què opines dels castells per sota?
3: Uf.
0: T'agraden, no?
3: Jo els castells per sota els pateixo moltíssim.
0: Sí, no el faries aquesta temporada?
3: No m'agrada tant els pilars també aixecats per sota i això. Pateixo moltíssim. Només a mirar, eh?
2: I en la teva posició, creus que els pateixes fent la teva posició?
3: A veure, és que el problema que n'hi ha, que és l'únic tipus de castell que no puc ocupar una posició directa, perquè des que m'han operat les dues hèrnies no puc fer una força de baix cap amunt bèstia. Llavors doncs, estic com al primer cordó, no? per si surt alguna emergència, i llavors doncs, clar, no faig cap tipus de força, però sí que acabo mentalment fet caldo, perquè és que el veig tan insegur. El veig tan... Ja, jo no sé ni com el van fer allà dalt al Montseny, va ser?
0: No sé, allò va ser... Mai van recordar la plaça.
2: És en Esteve, no?
0: És que va ser una liada, sí. Va ser tenir una liada, va ser perquè un castell al Magí... No, és que...
1: El Magí,
2: com si aquí no...
1: un random.
0: No, però va ser perquè...
2: El Magí és el fill d'Adolf, per qui no sí, ho sabia.
1: Sí. I germà d'Àneus.
0: Ens vam reunir a tècnica, perquè el volíem fer la següent diada, que era més a prop de casa, hi havia més gent i tal... I va ser un barri, un rumor del Magí no ve la següent diada. A fem el castell, diu, Magí l'hem fet perquè tu no ens la següent diada. I diu, sí que vinc. Va ser un, bueno, doncs l'hem fet.
1: Jo no estava, però he vist vídeos.
0: No es poden parlar.
1: Ai, no, ai, quin patiment de castell.
2: Jo crec que és el castell més lleig que
1: jo crec que a dia d'avui, amb les peces que tenim, aquest castell no sé si surt,
0: Això va ser.
3: O sigui, van tenir molta sort, no sé ni com.
2: Jo crec que vam tenir molta sort.
0: De fet, si l'hem de fer ara, pesarà menys.
2: Sí, ara
0: pesa bastant menys que...
1: Ja, no, però vull dir, amb les peces que hi havia aquest castell, ara mateix jo crec que peta.
3: Sí.
2: Però perquè pesa molt menys, fa
0: sí.
2: dos anys no, gairebé.
1: Esclar. Jo volia, Ilal, just que has dit que et van operar, amb una pregunta que vam fer també a la Núria, aquest mateix any quan vam començar amb el programa, que és com es viu els castells quan no estàs com a tal. Quan estàs lesionat o quan fas un pas enrere per el que sigui, què pateixes més, els castells? Veient-los des de dins, sent-ho part del castell, o quan estàs des de fora mirant com es fan?
3: A veure, no tinc una resposta molt fàcil, perquè la veritat és que quan vaig elegir operar-me quan ja havíem acabat la temporada. Llavors, doncs, clar, tant l'operació com la recuperació estàvem de vacances de Castells, no? Llavors, doncs, clar, no ho vaig notar. I sí que el metge em va dir 4 mesos mínim, jo els 3 ja estava fent Castells, però la veritat és que no... I no sé, la veritat és que com quan fem una diada nostra o d'un altre lloc, sempre els que estem de primeres mans, de laterals, de vent, sempre estem amb altres colles també fent pinya, tinc poques oportunitats per veure Castells des de fora. Llavors, doncs, no sé, potser si és una altra colla, mirar Castells des de fora, doncs no em poso nerviós, no?, per entendre'ns, i nostres, doncs clar, és que si són nostres estic allà, llavors no, saps, no et sabria dir.
1: I ara, ja que heu fet que es mulli amb quins Castells vol del futur, jo, a 3 setmanes que estem, vull que et mullis en què creus que farem a Bèlgica, perquè tenim un viatge a Bèlgica, wow, uns Castells que fer, què creus que podem arribar a fer a Bèlgica?
3: Ostres, doncs no sé, la veritat és que no sé quantes persones anem, però no sé, home, jo crec que amb ajuda de gent que estigui per allà i això, jo provaria a tirar un 3, un 7, a veure, jo més, no sé.
0: Bueno, en principi actuem els castellers d'allà, dels maneques de Bèlgica, maneques. O sigui que no sé si som gaire colla, crec que sí, més o menys, igual
1: maneques
0: que nosaltres.
1: De Brussel·les.
2: Sí.
1: No de Bèlgica.
0: Bueno.
1: És com si dius castellers del Foix de Catalunya.
0: Bueno, m'has entès. Bueno,
3: ja us hem entès.
1: T'he entès, però igual a la colla que anem amb ells actuant no els senta bé.
0: Igual no ens entenen.
1: No ho saps.
2: Home, jo crec que entendran. Jo crec
1: que
2: entendran,
0: Bueno, no passa res. Abans has dit que li hem fet una pregunta a Núria, has fet la mateixa pregunta. També, com vam començar el podcast, amb la, bueno, li vam fer la Zazo, la Núria, el David Marfil, ells tres tenen la mateixa particularitat que tu, que és el que els seus fills pugen.
3: Uh-huh.
0: Ells és diferent, són més petits, però què sents quan puja els teus fills? Tens més pressió o menys quan estan a dalt del castell? Perquè no, ells ens comentaven que sí, que a vegades quan que fan la mateixa força, que s'impliquen el mateix, però quan està el seu fill és com...
3: Yeah.
0: Anem a fer alguna cosa més perquè no vull que caiguin els meus fills.
3: Yeah. No, jo la veritat és que no, d'això no ho penso, perquè... no sé, jo amb el Magí el veig tan segur i tan que sap el que fa i tal, que no hi penso. I després, doncs, no sé, com jo també sempre estic a la pinya que hi puja, però no perquè hi pugi faig més força o menys força o estic més pendent, no, al final el Magí és un element més del castell. I no té per què cap diferència.
0: És que això, ells ens comenten que sí, que és veritat que no, tampoc ens importa molt, perquè com sempre hi ha nens a dalt, llavors sempre es preocupa pels nens que hi ha dalt, sí. Però ens comentaven que sí, quan ja està el seu fill, no fan més força, no fan més, però el xip de mentalitat és diferent.
3: Home, jo suposo que si és canalla, doncs clar, et fa més cosa. Jo no sé, quan ells tenien 5 anys o 6, no sé com veuria el castell si estiguessin allà dalt de tot, no? Però en el meu cas, ara, amb l'edat que tenen, la veritat és que no jo crec que si algú pensa, doncs, que el seu fill està a dalt, és un error. Ha de pensar que és un element més del castell i no té per què canviar la seva mentalitat d'aguantar el castell o no.
0: Molt bé. Alguna cosa per aquí? Que estàveu parlant?
2: Voleu no, estàvem comentant si era viable fer el 3 a Bèlgica. És que nosaltres...
1: Estàvem mirant qui venia i no teníem, clar.
2: Si teníem totes les peces i no tenim clar si tenim. No ho sabem.
0: Del tron jo crec que sí, perquè ho vaig estar mirant, sí. Però de la penya no tinc ni idea. No sé qui va, qui no va.
1: És que la dubte que tenia era el tronc.
2: Sí.
1: Però ja parlarem després.
2: Sí,
0: jo crec que millor. Sí, i al principi com ho vam mirar, com va sortir el viatge.
1: Sí, sí,
2: al principi tenim clar que sabíem que sí.
1: El que no tenim clar és qui va actualment. Aquesta és la cosa.
2: Tu també ens has entès.
3: Bueno, si no, i si no fa la clàssica de 6, que ja no estan acostumats a veure i castells, per tant, clar, quedarem igual de bé.
1: I un pilar gran?
2: Un pilar,
1: no?
2: Un
1: no
2: pilar, estaria
1: molt. Haurem de convèncer els pilaners, no?
2: Sí, perquè... Que abans parlàvem de quins programes ens faltaven per fer.
1: Pilanes.
2: El Pilanes.
1: Pilanes.
0: També és veritat.
1: També et diré que vindran dues posicions, llavors. Un d'ells almenys.
2: Vale.
0: No m'ho entès.
1: No, perquè hem parlat abans de portar el pom de dalt, com a tal. Depèn quines combinacions fem. Hi ha un segur que ve.
2: Un segur que va a les dues bandes.
0: Un segur. alguna cosa més que li vull preguntar a l'Adolf? Jo aquí pendents a Bèlgica.
1: Jo ara mateix voldria fer el que he fet
2: altres vegades.
1: Ah, no, encara no, encara no.
2: Jo també, és que tinc una cosa.
1: Ara va fer un meló, però que no és meu, que és fer el que he fet les últimes vegades, que és fer a qui ha vingut a escoltar fer una pregunta. L'última vegada va ser l'Àritz i va acabar amenaçat de dormir al sofà. A veure com ho gestiones.
4: Què ha fet? Preguntar?
0: Sí.
4: Vale, jo m'ha dit abans el noi que havia de fer una pregunta i jo estava pensant en el meu pare quan va començar a fer castells i la meva pregunta seria què sentia ell quan tornava a casa després d'haver fet castells? Perquè jo recordo el que ell ens transmitia a la resta de la família del que ell sentia les seves primeres vegades, primers assajos, descobrir un nou món i res, que ens expliqui ell què sentia.
1: Molt bona pregunta, eh? Farem fora el Pol perquè et quedes tu.
3: Bueno, jo sentia, més que sentia, és que arribava a casa ha fet caldo. El que sentia era el meu cos que està destrossat. Però, bueno, no sé, jo crec que més que sentir, aviam, ho sents quan estàs fent el castell, no? Que, no sé, és que és difícil d'explicar. Home, massatge potser és diferent, és més com un treball en equip i ja està, no? Però sí que a plaça sí que notes aquella cosa per dins, no? Que és el que et fa enganxar. Però, hòstia, és que és molt difícil d'explicar. No sé, és una sensació... No sé com explicar-ho. Jo crec que la gent que companys que fan castells, no sé si això ho han notat alguna vegada, o simplement fan castells perquè els agrada fer castells, no? No sé, no, la veritat és que no ho he preguntat mai. Però jo crec que és una cosa que, no sé, que ho notes a dintre, no sé, una satisfacció, una... Encara que facis el castell, com no? O sigui, qualsevol castell que fem, tant assaig o tot, o fora, a plaça, i al final surt bé, doncs no sé, és una cosa que et ve per dins.
1: Just el que acaba de dir, la definició que acabes de dir, és una cosa que hem parlat algunes vegades aquest programa, que és la diferència entre una persona que fa castells i un casteller. Crec que al final la persona que fa castells va, li agrada, es col·loca, i la persona que és castellera és la que el sent. Aquesta sensació que no saps descriure algú si no ve. Que a nosaltres ha passat més d'una vegada de vine un dia i fes pinya i entendràs el que et vull dir, perquè és molt complicat d'explicar.
2: És
1: un conjunt, almenys a la pinya, és un conjunt per mi de tantes sensacions que no saps exactament com definir totes les sensacions que estan passant. Aquell moment de mirar el teu company i veure que està patint, però tu dir jo estic patint però hem d'apretar els dos, aquesta sensació d'escoltar com tota la plaça comença a aplaudir perquè saps que està l'enxanet a dalt i que ja només queda apretar a màxims i que acabi de descarregar-se, aquestes sensacions només es poden veure, jo crec que només es poden sentir venir a fer castells. A on?
2: Els divendres a partir de 7:30 a la sala sociocultural de Cuelles.
0: Crec que igual falta algun dia, però a partir de... encara no ho diré.
2: Jo... Era una pregunta que, com has arribat tard, com de gust...
1: Pues no, tira d'aquí, dona el pal, Pol.
2: Que per quan tornen els assajos de dimarts,
1: quan
2: perquè tenim una cita el 19 de setembre marcada en turquès al calendari.
1: I de fet, tota la gent que estigui escoltant aquest programa, que vagi marcant la cita.
2: Sí, en turquès al calendari.
1: I si vol que no sigui turquesa, no, pot fer però, ser un altre blau.
2: Sí,
1: però...
2: perquè si no, no vagi a ser que se'n vagin amb una altra colla, es confongui.
0: Com escardats?
1: No, home, no.
2: O amb cabrosos de Mataró.
1: Tardava molt, eh?
0: El 19 d'agost és molt
1: difícil. Llegava moltíssim en dir Pol Escardats.
3: I és que volia fer un incís amb això que has dit abans, de ser castell o fer castells, i jo crec que n'hi ha un detall que no sé si la gent ho fa o no, jo almenys ho faig, i per això a vegades, o moltes vegades quan acabes un castell acabes molt xafat, molt cansat, però jo crec que no només és fer la teva posició que estàs, sinó jo el que, per això acabo molt cansat, perquè estic amb la meva posició, però mirant totes les posicions, ¿vale? I estàs pendent de totes les posicions, les mancances que arriben per aquí, que arriben per allà, el que demana, el que no demana. A vegades, per desgràcia, veus que això se'n va avall i se'n va cap a aquella banda, no? Doncs tires més cap a aquella... O sigui, que jo crec que no només és fer castells, és estar pendent de tot.
1: Sí. Ara que has dit just això, on estaves tu situat en l'últim set de sis que vam fer? O sigui, el set de sis de la platja. En quina zona estaves? Perquè jo ho vaig patir moltíssim.
3: jo diria que estava al, al costat
2: oposat. Ho estic mirant.
3: Sí, sí, perquè jo la veritat és que...
1: El vas patir aquí a Castella, no?
3: A mi fa gràcia quan diu l'Àngel, ja sabeu tothom on va? I jo, pues jo no. Jo no me'n recordo.
1: Passa molt. I a vegades em diu l'Àngel, però i on va? I jo miro l'app i és com, he fet jo les pinyes, però no ho sé. No ho sé, ara mateix no ho sé.
2: Era el primer de la banda del 3. O sea, era primeres a la banda del 3.
1: O sea, vas estar a la part que es patia.
3: Sí, sí, potser sí. No sé.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Serà el primer de l'Àngel.
1: Va patir la meva esquerra, o sigui que van patir, tu i jo van patir.
3: Van patir. Però la veritat és que no em queda un mal record, saps? O sigui, pateixes, és viure el moment, saps? O sigui, sí, pateixes aquell moment i ostres, tal, no? Però després ja està, l'hem acabat, s'ha fet i ja està, ja no hi penso més.
1: Jo no sé si és una, patiment. No sé si és una opinió popular o al revés, o impopular, però... jo surto amb més satisfacció dels castells que s'han patit, és a dir, que em tinc que matar perquè no caigui i aguantar-ho a màxims, mm-hmm, que els castells que fem un castell surt tranquil, pugen, baixen i ja està.
3: Sí, tu potser, com ho sents? També? Sí, potser una miqueta també, però sense passar-se tampoc.
1: Sí, no cal.
2: No cal ni el que va passar amb el 7 ni el que va passar amb el 4.
1: I el 7, de fet, no cal, en general. El 7 no cal més.
0: El 7 de 7, sí.
2: Sí, això sí.
1: No.
2: Això sí.
1: No, primer el 5 de 7 i després ja faràs el 7 de 7.
3: No, però en part sí que és
0: veritat perquè... T'ha fet el pavant el 7, que el 5.
3: Perquè llavors és quan dius, ostres, doncs la meva posició està aquí per alguna cosa, saps?
1: Sí, sí. Jo surto més satisfet dels castells que després no puc celebrar, que potser està el Jordi 4 mesos cridant i foix, castells de foix, és com, és que no tinc forces. Però surto amb la satisfacció aquesta de dir, hem aguantat el castell. Ha sigut un castell lluitat, que hem hagut de posar tots de la nostra part perquè surti. Hi ha altres castells que és com, bueno, els pilars, per exemple, menys el de 5, la resta de pilars és com, bueno, pues és un pilar. Ja està. I últimament la torre i el 3 també és rotllo. Sí. Però bueno,
0: sí, però la torre, el tronc estan patint més últimament.
1: Sí, però a la pinya la sensació no...
2: Però perquè comença a anar, abans era el castell de primera o segona ronda com a molt, l'altre dia va ser de quarta.
1: I a més que la calor i tot el que portes arrossegant de pinyes teves i d'altres es nota, o no? Com veus això?
3: Sí, això es nota molt. La veritat és que a vegades fent pinyes a altres colles, quan saps que et tocarà fer tal castell de la teva, moltes vegades intento no ficar-me amb la pinya d'altres colles, perquè si no, si darrere ja et toca la teva, ja estàs una mica...
1: Jo alguna vegada també ho he fet, o busco una posició que no requereixi tant esforç, sí, a l'altra pinya, perquè és com, si sé que hauré de fer de primeres d'un castell complicat, com ara em rebenti i em quedi cansat, no podré fer la següent.
3: Sí, això és veritat. Sí.
1: I la calor és una cosa espectacular.
3: Sí, la calor és brutal.
1: I ara obriré un meló. Vinga, que aquí el nostre company Pol és el més tonto que hi ha en l'univers. És el més passat amb la zona tradicional. I l'últim dia, la Colla Vella, la seva tan estimada Colla Vella, va dir bastantes coses que el Pol defensa de la zona tradicional, al contrari.
0: De fet, t'equivoques, perquè la meitat de les preguntes no van respondre, no els hi van deixar.
1: Perdona una cosa.
2: Qui no els hi va deixar respondre?
1: No, perquè no estaven callats i contestava la resta i seguien. No, però lo de la diades per la tarda, sense calor, què van dir, Pol?
0: No me'n recordo.
1: Molt bé, no se'n recorda, ja t'ho dic jo.
2: És que la Colla Vella, amb tot el carinyo, que jo me'ls estimo molt, que es noti, van molt de tradicionals, però després... són els que han fet més vagues el 7 de 9 aquesta, bueno, els uns que han fet el 7 de 9 aquesta temporada, els que ara van darrere el 9, llavors, però són els més tradicionals.
1: Tu què penses? Diades al migdia, diades a la tarda, diades a les 8 com a les peces?
3: Jo faria, el que passa és que és incompatible amb les festes majors dels pobles, ¿vale? Però jo faria la temporada d'octubre a març.
1: Amb la fresqueta.
3: Sí, fer-lo a les 12, que és com tradicionalment toca, però fer-ho a l'hivern, perquè llavors doncs, la temperatura sí que a vegades doncs, fa fresqueta, però bueno, quan vas al gimnàs i fora fa fred, al final també estàs calent, no? Llavors, doncs, jo ho faria al revés, ho faria més aviat a l'hivern.
1: Una temporada més tirant a el que fan les universitàries, durant el curs, durant l'any.
0: No us ho recomano, fa molt de fred. Fa molt de
1: clar,
0: fred.
1: És que és l'altre punt, eh? O molta calor o molta fred.
0: Fa molt, però,
1: de... Bueno, fa molt de fred a vosaltres. Vosaltres a la pinya et potes
0: a jo he arribat a fer, castells i abans de fer castells haver de calentar-me les mans amb alguna perquè no podia fer el pilar.
3: Doncs et fiques una samarreta a sota i puges en guants, si vols. Vull dir.
1: I de fet, ara que ho he pensat, que abans estàveu criticant a la Vella, jo vull...
0: No, ara vull dir-li una cosa al Jordi.
1: No, jo vull aprofitar per criticar a Vilafranca.
2: Vale, vinga.
1: Que van molt de...
2: Ell a la jove, a Vilafranca, claro, i a la Vella.
1: No, primer molt bé, perquè li van preguntar a Colla preferia que no sigui la seva i van respondre al Castells del Foix de Cubelles.
2: Vilafranca va respondre...
1: Sí, i li van preguntar...
0: Vilafranca no, Àngela Grau, cap de Colla.
1: I de fet li van preguntar l'efecte que tens i va dir Severt, però bueno, sí, és una altra cosa. El turquès igual li queda bé, pot venir quan vulgui. I el que sí que vull criticar, vam estar a la plaça on es farà el concurs de Quasamunt. Hi ha un munt, però un munt de plaques dels castells que s'han fet. 5 de 8 amb l'agulla de Castellers de Vilafranca.
2: Bueno, però és que no l'han criticat mai, aquests castells.
1: Amb agulla es critica tothom. Amb agulla ens han dit coses per fer castells amb agulla. Un 5 de 8 amb agulla.
0: Ells són els primers que critiquen el 3 amb agulla i l'altre dia van fer el 3 de 9 després de no sé quants anys.
1: Ja està, no has dit això... Em cauen una miqueta millor després.
0: No, jo aquí volia criticar el Jordi. Vinga, perquè vam estar, o sigui, m'acaba de criticar és que la Vella són més tradicionals per les hores, són les úniques colles, ara de defensar les dues de baix, que tenen diades a la nit, a les 11 de la nit. Tant com és a l'11 de setembre com...
2: Firagost.
1: Sí, i Santa Úrsula, si es posen també, arriben a la nit, però...
2: Sí, depèn de l'any.
1: Sí, sí.
0: De fet, és pel matí, Santa Úrsula.
2: Sí, però...
1: Ja,
2: però...
1: I s'allarga, eh?
0: Ja, ja.
1: L'última, quina hora va acabar?
0: A les 4.
1: I a quina hora va començar?
0: A les 9 del matí. Per culpa de don Jaume Galofré, no és culpa meva.
1: Per culpa no, gràcies a Jaume Galofré.
2: Gràcies.
1: El millor drama de colles castelleres que he vist en molt de temps.
0: Però sempre serà en colla de nou. A partir d'aquí...
1: Pol, el dia que el portem, li donaré un ganivet perquè te clavi el coll.
2: Sí, perquè dic que la jove és una colla de nou i ja està.
1: És que...
0: No l'han descarregat encara, quan el descarreguin jo els aplaudiré.
1: Bueno, per trencar una miqueta d'això de la jove, la Vella, i que també ens va bé amb temes rivalitats i aquestes coses, vull obrir el meló a l'estrella d'aquest programa que...
0: Ui, avui estic sol.
1: Sabem que són les dues vessants, els castells, i que estan bastant per igual, però volem saber, per tu, què pesa més. Els castells són cultura o esport?
3: Jo per mi els castells són cultura.
1: No estàs sol, Pol, no estàs sol.
0: Ja, sempre són 3 contra 2, avui som 2 contra 2, llavors a partir d'aquí.
1: Bueno, però ja les respostes seran sempre escultura, jo crec.
3: Sí.
0: No, és que ara és quan et toca tu defensar de
1: sí.
0: No,
1: no,
0: i tratar-li canviar l'opinió.
1: No em deixeu cada vegada que intento defensar.
2: No, ja està, ja m'admet
1: en... Jo ja no en defenso.
2: Sí, ja, ja està, nosaltres sabem que és un esport tradicional. Perquè ho vas dir tu, Pol.
1: Jo des del dia que vaig aconseguir que el Pol digués que és un esport tradicional, ja...
0: No, és veritat.
1: Pues el següent dia tindré l'àudio preparat i quan diguis que no és veritat posaré l'àudio una altra vegada.
2: Va, el Nogui li va donar la definició d'esport tradicional, pregunta a pregunta.
1: Punt per punt, el que significa ser un esport tradicional, segons ChatGPT.
2: I va anar a preguntar-li.
1: I va anar al punt responent a favor de que era un esport tradicional.
0: No. Sempre la pregunta que fa el Nogui és la penúltima, i la penúltima pregunta la faig jo, que és, si tu veus estem a la diada del 23 d'agost a Vilafranca, i veus un nen que està, un nen gran, pare, mare, qui sigui, està mirant els castells, està mirant amb molta emoció, tu què li diries perquè vingui a Castells del Foix a provar? Castells del Foix o qualsevol altra colla que vingui a provar i fer castells. Què recomanaries a una persona que mai ha fet castells perquè vingui?
3: Recomanar, bueno, doncs que la recomanació seria doncs això mateix, no? Que ho provés. Com diu el Jordi, doncs que estem a la sala sociocultural, no? Però jo crec que, no sé, és una cosa que si no ho proves no pots veure, no, el que és. Jo faria una mica minicàmping i deixaria pujar aquest nen amb una agulla i que veiés la sensació, no?
1: Ah, que ha sortit això. Em penses que hauríem de fer més activitats de tallers a Vilanova, si anava a dir? A Cubelles i a les viles de costat, és a dir, Cunit i aquest estil. Creus que és una forma bona d'integrar gent nova als castells?
3: Jo crec que sí, perquè aquesta festa major m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha. que ha sortit al carrer, perquè després durant l'any, no sé, bueno, jo també per usuaris que tinc de feina, doncs potser no coincideixo, no? Però m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha, de totes les edats, i dius, hòsties, i com és que no n'hi ha un tant per cent que vulgui fer castells, no? I potser és perquè ho han vist sempre des de la tele o tal, no sé què, i no ho han provat. Llavors, doncs, jo crec que si ho proven, potser no tots, ja seria bo, però una gran part, potser sí que podrien venir.
2: Jo crec que el problema és que directament hi ha molts joves que no ho coneixen. O sigui, saben el que és, però no ho coneixen ni saben de què va, sí. Més enllà de... Vale, pugen persones,
3: sí,
2: i ja està.
3: I també, doncs, jo crec que tenen la mentalitat de dir, jo això no ho puc fer, saps? Sí. Llavors, doncs, quan vegin que és una o sigui, que ningú és perfecte per fer això, no? Vull dir que no, ni és fàcil ni és complicat, però més aviat és accessible, no?, per tothom. Llavors, doncs, jo crec que... I després, quan veuen el bon rotllo entre joves i tal, doncs això també jo crec que deu cridar bastant. Mm.
1: Jo crec que això és una cosa que ens afavoriria... Estic dormit encara. Seria... tenir un lloc on juntar-se el jovent. Què opines d'això? Creus que ens falta un local social?
3: Jo crec que sí, que faria falta. Més que res perquè no només vindria... O sigui, d'aquesta gent jove que estem parlant de que podrien venir a fer castells, el bo que tindrien per la nostra part és que no vindria una sola persona a fer castells, vindrien uns quants, perquè van tots amb colla, no? Amb colla d'ells, no? Llavors, doncs, si un o dos o tres els agrada fer castells, no vindran aquests tres només. O vindran el primer dia, però després acaben venint els altres, sí. No?
1: Al final és el que ha passat amb nosaltres.
3: Sí, de fet...
1: Va començar el Pol, vam anar venint, i ara dos amics que van venir a fer pinya ja diuen que no, estaneu... però acabaran venint castells, sí. També.
3: Llavors, doncs, crec que és molt positiu per la colla perquè no augmenta un o dos, saps? Vull dir que amb una batacada pot augmentar bastanta gent.
1: Sí. I si tu poguessis dir aquest, quin local agafaries? Dels que alguna vegada s'han parlat o s'han comentat, no sé si has escoltat alguna vegada els debats que hem tenit.
0: O que ens donin un nou centre de solució.
1: O un lloc nou, sí.
2: Imagines que ara arriba aquí amb una proposta.
1: Ojalà.
2: Oh. Adolf,
1: s'ha parlat bastant de la discoteca antigua,
3: yeah.
1: Que, que no s'utilitza. S'ha parlat també dels pisos, les cases aquestes que hi ha al costat de l'Opic,
2: sí,
1: mm. De l'Opic. S'ha parlat també del teatre, diria que es deia,
2: de l'Aliança, però va dir que ja no cabíem.
1: Ja, també. Tens alguna opció, has pensat... Aquestes de, ui, si jo pogués agafaria aquest local o aquesta casa o aquest lloc. Has pensat en algun?
3: No, la veritat és que no ho havia pensat. Sí que havia pensat en la discoteca antiga, però veient alguns vídeos de YouTube de com està per dins, jo crec que val més, és més car posar-la, recondicionar-la, que no pas tirar-la a terra i tornar-la a fer. Però, no sé, ara així pensant ràpid, jo crec que un dels jocs que potser es podria aprofitar és el cap Cubelles, perquè té un pati interior sense sostre que n'hi ha quatre pedres i que va parar tota la porqueria i no sé, mira, almenys si algú es fa mal també tenim allà assistència ràpida,
1: sí. I el que podrien fer, que ara just ha estat aquest any, és el primer any que puc veure Festa Major a Cubelles. Nosaltres volem un local social, però també es podria mirar fer un local compartit, perquè he estat veient coses de l'escorxador i baralles que té la grupa. També diré, aquesta gent jove de la grupa que us queixeu de l'escorxador,
2: per quan veniu a l'assaig,
1: que heu de moltes
2: perquè,
1: coses,
2: clar,
1: si vinguessin tots els veïns que jo he vist a la grupa,
2: no, aquí
1: menys
2: entrar jo,
1: però un moment, menys geganters i pastorets, que pràcticament tots estan a castells,
2: vale.
1: On sou la resta?
2: Després van de molt de jo, covallent, molt covallent, que està el dia que me muera,
1: i tinc un pal per la grupa, molt, jo estimo la boja, jo estimo a...
2: Jo,
1: Pol, no em treguis el micro que et mataré.
2: Jo estic
1: agafant la mà del Pol perquè no em tregui.
0: Que te estava subiendo.
1: Pol, me cago en la teva mana. Vale. Molt estima a l'Assumpta. Molt, però podeu... Què esteu fent?
2: Perquè no se'ns escolta.
1: Un moment, podeu deixar de tocar?
2: És que n'hem enfadat.
1: No, és que no m'escolto.
2: Vale.
1: No sé, no sé qui és més tonto tocant, si la Neus o el Pol. Deixeu de tocar coses, sisplau. Vale.
2: Vinga, va.
1: Tota la puta festa major. Amb cartells de estima l'Assumpta, estima l'Abdó, estima la Jota, estima la Boja, estima tothom, ni una sola enganxina d'estima els castells. Molt bé que sigui de la grupa, però si fas una cosa per reivindicar el poble i la festa major, perquè la Boja no és de la grupa, les Jotes no són de la grupa. On estan els castells? Jordi, has sigut tu el de les enganxines?
2: No.
1: Ah, vale.
2: No. Perquè no hi havia ni de pastorets, eh? Si et serveix.
1: No hi havia de pastorets.
2: Es van equivocar.
1: De bastons havien?
4: Sí.
2: Sí, clar. Com no?
1: Ah, de bastons, sí.
2: Perdó. Tampoc ho escoltaran.
0: Ja, hauré de tallar això
1: si,
0: de bé o no?
1: No. I si ho escolten i volen queixar-se i venir
2: que vinguin
1: alguna
2: a
1: cosa, que vinguin a la sala sociocultural a les 7 i mitja.
2: Neus, què vols opinar?
4: Precisament per això no vindran, però tampoc ho anaven a fer, llavors no hem de tirar per aquí, no passa res.
1: No, però ni per dir això, ni per no dir això. Jo conec a molta gent que estan a la grupa i gestionen coses de la grupa i que han anat amb mi a classe i que els comentaris que diuen de castells és de que no han vingut mai i no saben com treballem.
2: Bueno.
1: I aquí s'ho ha dit, ho sap, perfectament qui és, perquè he fet bromes més d'una vegada més.
2: I d'aquí hi ha un odi cap als castells del Foix.
1: Pues la grupa.
2: I no només des de la grupa, eh?
1: La xupa.
2: I no només des de la grupa, eh?
1: Bueno.
0: Bueno, per acabar, és que s'ha posat tot. Per acabar, farem la bateria de preguntes. No, Gui, relaxa't i posa'm el cronòmetre, sisplau.
2: Sí, és que encara no hem fet ni la bateria.
1: Porto una estona posat el cronòmetre, l'estava esperant.
0: Ara, Adol, farem... Tinc 33 preguntes que has de respondre en menys d'un minut, les que aconsegueixis. Tothom diu que no farà poques, tothom diu que farà poques i acaba fent un munt, o sigui que no et preocupis. Tinc 33, no et passis.
2: No pots fer més de 27.
0: No pots fer més de 27, si no, el Jordi ve aquí i t'apaga el micro o te l'apaga des d'allà. Llavors, que és el que puc guanyar. I si et sembla que comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
5: 4 temporades.
0: Posició actual?
5: Lateral, vent, primera.
0: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
5: Nens del Vendrell.
0: Plaça on t'agradaria actuar?
5: Vilafranca.
0: Diada preferida?
5: Vespella Gallà.
0: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
5: 2 de 7.
0: Posició que mai faries?
5: Xaneta.
0: Les teves 3 colles preferides?
5: No sé. Passa palabra.
0: Colla vella o colla joves? De baix.
5: Colla vella.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
5: El 7.
0: Primer castell que més t'ha emocionat?
5: Vespella.
0: Moment casteller que mai oblidaràs?
5: Alemanya.
0: Pinya, tronc o canalla?
5: Canalla.
0: Castell preferit per veure plaça?
5: El 3 de 6.
0: Castell que més respecte et fa?
5: Aixecar per sota.
0: Bueno, bastant bé, eh?
5: Quantes?
1: Has superat la pregunta clau.
0: Sí, 15.
5: Ah, molt bé.
0: Hasta la mitja. Sí, sí.
5: La mitja.
1: Sí, la mitja arriba a pinya, tronc o canalla. És la pregunta que sabem de referència, si estàs per la mitja o no.
5: Ah, sí? Sí.
0: Bueno, fins aquí l'entrevista amb l'Adolf García, ven dels castells de Foix de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i per el teu temps i per haver escoltat aquests dos cridar durant una estona.
1: És que, si jo m'enfado i comences a treure el micro, pues crido encara més.
0: No t'estic traient, és que aquí jo tinc unes línies que se m'estava sobrepassant i l'he de deixar perquè te l'has sobrepassat.
1: S'ha posat més en vermell quan has estornudat girat cap allà que quan has parlat

0: ja ens hem calentat.
1: Dient que volíem un espai, un local, o sigui, un espai social conjunt.
0: Però és
1: que seria una bona idea.
0: Jo he començat a recordar comentaris i coses que ha fet la grupa i m'he calentat.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, siguem amics, vale? Jo ja he parlat amb els gegantes. Jo a lo millor ajudo els gegants, no? Algun dia. Llavors, la resta de veïns de la grupa podeu venir algun dia a ajudar a Castells de
1: Foix. Jo crec que aquest
0: seria... Perquè al final hem de moure el nom de Cubelles pel món,
1: jo
0: no
1: entenc,
0: barallar-nos.
1: Jo entenc que no vulguis venir cada dia de cada assaig, però crec que si un dia important, perquè són poc comptades...
0: Tres diades a Cubelles.
1: Les vegades que hem demanat que la gent de la grupa vingui a fer pinya, crec que si t'ho demanem tres cops a l'any...
0: Mínim un pots.
1: O sigui... Intenta-ho.
0: Bueno, dit això,
2: i a part d'aquí, ara em calentaré jo, senyora CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1: programa i últim.
2: Sé que no ens escoltaràs perquè som una colla petita, llavors a les colles petites estàs igual, i les colles grans et cauen malament, o sigui, li caus malament a partir d'aquí, a veure si treballes una mica millor, perquè les diades de Sant Magí no és a la plaça Santiago Rusiñol, sinó és a la plaça de les Cols.
1: Comporta-se en tota la vida.
2: És que, de fet, crec que ninguna de la plaça del costat de Tarragona es diu Santiago Rusiñol. Les que estan a prop, crec que ninguna.
1: No,
2: perquè a dalt és el, la seu, la, just la, posant les cases la seu de la catedral, a baix és la plaça de les Cols.
1: Sí, plaça de Font és...
2: Sí, que
1: no. És que no.
2: És igual. A partir d'aquí,
0: bueno,
2: comencem...
0: Abans de parlar de diades, ja que has dit la coordinadora, comentar aquí com a dada... esporàdica
2: sí.
0: Extra, que justament avui, aquest matí, o sigui, ara quan esteu escoltant això per la tarda, aquest matí, dia 18...
1: Aquest dimarts.
0: No, de fet, va ser...
1: aquest dilluns.
0: Va ser dilluns 10 d'agost, es va aprovar la...
2: No ha sigut ni avui, va ser fa una setmana.
0: De la colla sí, però ho han pujat avui. Ah. De l'admissió de la colla castellera de Montgrí, Merlets de Montgrí, com a nova colla en formació. Ja està. Felicitats a Montgrí, moltes per tenir colla pròpia.
2: No sé si existia, però molt bé.
1: No sé ni on queda molt.
0: Manita.
2: Jo tampoc. A partir d'aquí, parlar una mica de les diades que hi haurà aquesta setmana. Comencem per la nostra. Actuem a Vilafranca, a la prèvia de Festa Major, la dia de prèvia de Festa Major.
1: No actuem amb Vilafranca.
2: No, actuem amb Xicots.
1: Que també està molt bé.
0: Bueno. No actuem amb els Verds de Vilafranca.
1: Perdó.
0: No que amb... la gent de Xicots sí. S'enfada molt quan
1: bueno,
0: es
1: i és
0: diu Vilafranca.
1: I és normal que s'enfadin.
0: Totalment.
1: Per això, dius Vilafranca, per això també existeix en Xicots.
0: Per això, no actuem amb la colla aquesta passada de color verd de Vilafranca, que ens van caure una miqueta millor al programa de Quarts Amunt.
2: Actuem amb
1: Xicots i Bous de la Bisbal per segona vegada consecutiva i no última, perquè encara ens queda una actuació amb Bous aquest mes.
0: En aquest agost queden dues diades i les dues amb Bous.
1: És que Bous
2: i vaig
1: molt
2: a fer un repàs ràpid perquè ens queden menys de dos minuts. I faré un repàs ràpid de les diades que hi ha en aquest cap de setmana, que hi ha moltes. Començant per avui mateix, just quan acabi aquest programa de ràdio, a les 8 tenim els pilars de caminats de la Font de Sant Magí de l'Aigua. Després, demà mateix al matí tenim la dia de Sant Magí de Tarragona amb les 4 colles de Tarragona, igual que el pilar d'avui.
1: Que es veuran grans coses, eh?
2: A partir d'aquí tenim el capilar de vigília de Festa Major de l'Arbós, però no, perquè després tenim Festa Major de l'Arbós, que tenim, si no m'equivoco malament, Vilafranca,
1: Colla Jove i Colla Vella
2: i l'Arbós. La diada que no està de prefesta major que hem dit, i també he vist abans la diada de festa major d'Igualada, amb colla jove Xiquets de Baix, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Reus, i que es fa per la xarxa, que la podeu veure. I he vist una altra que hi ha també, això el dissabte. Tot el que hem dit abans era diumenge. Avui aquest dissabte, que és el dia 22, tenim també es veu per la xarxa, colla castellera de Vilafranca, colla jove Xiquets de Baix, colla vella Xiquets de Baix, i ja està. Ah, sí, Catllà no té colla pròpia, és veritat. També es vol per la xarxa. A partir d'aquí no hi ha res més, si no m'equivoco jo.
0: I sé que no és nostre,
2: que
0: sempre diem lo dels divendres assajar. Sé que no és nostre, és de l'Arbós, però crec que també com a colla al nostre nivell és important ajudar la resta de colles. Tenen dia de festa major d'entre la boca, acabes de dir abans.
1: Diumenge.
0: No sé, el diumenge. Sé que van a intentar coses molt grans, així que si no teniu res a fer el dijous per la tarda, hi ha assaig prefesta major i necessiten la màxima gent possible. O sigui, que si ets un casteller que no estàs fent res, és dijous i et ve de gust ajudar una miqueta a alguna colla, l'Arbós també es necessita.
2: Perfecte.
1: Que maco, això.
0: Sí. És que ens hem d'ajudar entre nosaltres.
1: La primera part del programa amb crítica de tothom.
2: Darrer xams, després de que, sí. Perquè em vulguis
0: xams,
2: treure
0: xams,
2: a gent de la meva
0: ja
2: colla.
0: Pots venir a jugar amb el nostre equip, eh?
2: Després que, perquè em vulguis treure
0: xams,
2: gent de la meva colla.
0: Ja està, no? 59 minuts.
2: No és dia de molt...
0: Més ràpids,
2: Perdona, no és dia de molt destacada, però m'agrada molt on es

0: i les colles que van, també la vull destacar. Dia de festa major de Cornudella de Montsant, amb Brivalls de Cornudella i Torrelles de Montblanc.
1: Ni joves, ni vella.
0: Brivalls de Cornudella. A partir d'aquí, moltes gràcies per escoltar aquest 15è programa de Piles al Vent.
2: Jo crec que no podem marxar perquè ens falta una paraula per dir.
0: Ah, màgia? No, vaja.
1: És que jo no sé si farem màgia.
2: Si ve molta gent.
1: Si ve molta gent, sí. Però saps quan sí que farem molta màgia?
2: El 19 de setembre a la Bisbal del Penedès.
1: Imagínament.
0: I el 10 d'octubre.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, notícies.
5: La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
6: El fet de no tirar el castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, o sigui, a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
5: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
6: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
5: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
6: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta Festa Major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de la Sa General com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
5: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
6: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
5: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajo Porro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajo Porro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Tantes pors per sobrevolar i tanta pluja sobre les esquenes, tan poques ganes.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: passat. De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix,
1: i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fem música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: Era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etcètera, etcètera, a la festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major covellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
2: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular amb pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica, doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i els riscs d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
2: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic, que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
2: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi han hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
2: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de Cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final, doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
0: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
3: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
4: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Eres valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Nostàgic.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Wake up little BG, compta, em fa pal aquesta body, mal porta fluixa el prota. Reso perquè no em trobin, intento que no em compri procurant que no s'apropin. La tropa està distorta i una mosquita morta es fa la tonta i se l'enfronta.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o a entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.

0: Ràdio Cubelles. Notícies.
1: Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: edat.
1: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
2: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
3: La carnisseria de Cal Ramon.
2: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
3: Estava al costat mateix.
2: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
1: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
2: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
3: Sí, sí, sí.
2: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
3: No, era prou innovador, clar.
2: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, vol col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer, el passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
2: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el pla alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i els riscs d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
2: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
2: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi han hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
2: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de Cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
0: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
3: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colles, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia durant l'assemblea, de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
4: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

camino descalça, segueixo el camí que el cos em marca. Com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

I avui, en homenatge al músic covellent Quicus Costa, la banda sonora dels divendres al matí durant molts anys, sobretot doncs, per la gent de Ràdio Covelles, ja que doncs, actuava just davant del Casal de Cultura, doncs, en homenatge a aquesta persona que va dedicar al món de la música i que mai va dir que no a col·laborar amb Ràdio Covelles sempre que li vam demanar. Doncs recollim també una de les entrevistes que se li van fer per part de l'Ajuntament de Covelles l'any 2019, una entrevista que va fer a Lolo García amb Quicus Costa pel canal de YouTube de l'Ajuntament, en què repassa la trajectòria, la seva trajectòria. Doncs des d'aquí volem enviar, evidentment, el condol a tota la família, a tots els amics, a tots els coneguts, a tota la gent de Covelles que doncs, van tenir relació o que coneixien en Quicus Costa, i per això doncs, avui reproduïm aquesta entrevista, repetim, de l'any 2019.

0: Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai de l'entrevista. Avui parlem de música a Cubelles, i ho farem en companyia d'en Xavier Fort, sens dubte, doncs, possiblement el cantautor més conegut de la nostra vila. Xavier, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Wow, molt bona tarda, ai, molt bon matí.
0: Bé, Xavier Fort, Quicus Costa, sí, és igual. És el teu nom artístic, com et sents més còmode, tu?
1: Jo em sento més còmode en Quicus Costa, perquè és el nom que jo sempre he triat per cantar. Però soc Xavier Fort.
0: I d'on ve aquest nom, Quicus Costa?
1: Quicus, diuen Quicus des de criu, de francès Xavier. I Costa és el meu segon cognom. Llavors no quedava bé Xavier Fort, no quedava...
0: No era prou comercial.
1: No era musical, no.
0: Llavors vam agafar doncs, el diminutiu d'una part del nom, del francès, sí. I el segon cognom.
1: De fet, a mi la gent, jo vaig néixer a Vilanova, la gent em coneix a mi per Quicus. És quan vaig vindre a Cubelles, de molt petit, que vaig vindre aquí, i van començar a dir, no, Xavier. Però jo sempre m'han dit Quicus.
0: Parlem de música. Bé, doncs com a... Des de fa quan? Des de quan fa que et dediques a la música?
1: Sempre,
0: des de ben petit?
1: Sí.
0: Com va començar aquesta afició?
1: Jo vaig començar a Vilanova, va morir el meu pare, i per donar-me una miqueta d'espai em van dir que m'agradava la música, m'agradava cantar i m'aprenia les cançons molt bé, i em van portar a una casa que ensenyaven a tocar la guitarra. I allà vaig començar a aprendre els quatre acords, i a partir d'aquí ja vaig començar, ja és un veneno.
0: Perquè n'hi havia de tradició musical a la família?
1: Que es dediquessin, no, però tothom cantava a casa. Tothom tenia oïdo i tothom cantava. El meu pare cantava tango, el meu pare tenia una tintoreria, i a sota els sòtanos ell rentava i tenia, i tot el dia cantant. Jo sentia cantant tangos allà el meu pare, i tota la família els escoltàvem. La meva mare a la botiga també cantava, la ràdio tot el dia encesa. Vull dir, en aquella època només hi havia la ràdio. I sentíem el que posàvem per la ràdio i tot el dia havia música a casa.
0: Això, Vilanova i Vilanova i la Geltrú, quan arribes a Cubelles?
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare.
0: La teva germana està casada amb l'Alfons Avinyó.
1: L'Alfons, sí, de Cal Xicarró.
0: El Xicarró, de Cal Xicarró, evidentment. Tota aquesta branca d'Avinyós, que són sí. Coneguts també amb el sobrenom de Cal Xicarró, sí. Era la casa de la família. I bé, quan arribes aquí amb 12 o 13 anys, amb una Cubelles que devia ser amb prou feines, devia arribar als 1.000 habitants.
1: Sí, per ahí, 800 i pico.
0: 800 i pico, 900, sí. No devia ni arribar als 1.000 habitants. Sí. Musicalment parlant, com era el municipi? Un desert? Sí. Bueno, hi havia gramelles, no? Això sí.
1: Sí, però jo no era gaire partidari de tot el que passa per la missa. Jo no sóc eclesiàstic. Ho respecto molt, però no sóc eclesiàstic. I l'únic que havia era... havia hagut un conjunt, que es deien els Inques, i que eren el Xic de Cal Angelet, i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon.
0: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven. I jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
0: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira. I llavors, els que després van ser els meus companys de conjunt ens veien per la finestra, i va, fem un conjunt, i vam fer un conjunt a Cubelles.
0: Que ja era un pèl més joves que aquest dels Inques.
1: Sí, eren més joves,
0: més joves
1: portarien 5 anys o així, nosaltres. Llavors ens vam ajuntar 4 o 5 i vam fer el primer conjunt d'aquí.
0: I és aleshores quan comences a composar les teves pròpies cançons?
1: Sí, jo ja tenia la dèria aquesta, ja començava a fer. I amb el conjunt aquest de Cubelles ja cantaven cançons, cançons meves.
0: Era més aviat pop-rock, no? L'estil...
1: Sí, bueno, sí, fèiem cançons... Feien molta cançó de Creedence Clearwater Revival, que això és un folk rock, no sé com dir-ho.
0: Folk, sí. Una banda llegendària, sí, també, els germans, sí, Fogerty. Sí.
1: Aquests. Feien moltes cançons d'aquests i feien les cançons que estaven de moda, però no feien ni passodobles ni tot el que era...
0: Més d'orquestra, poder.
1: Més d'orquestra no ho fèiem. Fèiem música moderna, que es deia. La música moderna que es feia en aquella època. Bueno, i vam arribar que cantàvem per Vilafranca, per la zona, per la comarca, cantàvem bastant. Eren crius, érem uns crius, però fèiem bastantes actuacions.
0: Sí, no només era Cubelles, vull dir que els voltants també tocava.
1: Al principi, a Cubelles ens van tindre que suportar bastant.
0: Bàsicament a l'Aliança?
1: No, a l'Aliança vam ensejar una temporada. I, bueno, i tocàvem amb alguna festa major, sí, sí, sí. Tant nosaltres no cobràvem.
0: Llavors sempre estàveu allà, sempre estàveu a mà, disposats. Parlaves d'aquest grup, la Traveling Band, on hi havia, entre d'altres, bueno, hi havia també el Pere Maganya, en Josep Maria Borrell, l'Esteve José, el Manolo Donaire i el Ferran Romeu, que a més hi ha un moment que també es diu Sexto Ángulo, que quin és primer?
1: No, és abans Sexto Ángulo.
0: Sexto Ángulo és abans de la Traveling Band, que hi heu els mateixos, més o menys?
1: Érem menys, érem el Maganya, el Borrell, el Litri, el Litri, que és el Ventura, el cunyat del Jordi Delgado,
0: de
1: l'ampista, de la Teresa.
0: La Teresa Ventura.
1: I jo. Érem menys.
0: És el Sexto Ángulo, és la primera formació.
1: És els que tocàvem les primeres cançons de Creedence i tot això. I després ja van fer Creedence directament amb Traveling Band, que és quan va entrar el de la Balbina,
0: l'Esteve José,
1: l'Estavet i el Manolo.
0: És a dir, doncs, que evolucioneu d'una mica de l'estil, aquest folk, rock, a directament versionar els Traveling Wilburys.
1: Sí, sí, sí, quasi.
0: Ah, creus que pot arribar, perdó.
1: I cançons nostres.
0: I cançons vostres. Molt bé. El que dèiem, no éreu tampoc l'única banda del poble. Hi havia hagut ja aquest dels Inques.
1: Sí, i van haver-hi també uns altres.
0: Els Janis, potser?
1: Sí, sí. Però no van arribar a tocar gaire. Va ser més aviat ensejar i alguna actuació esporàdica, però no van arribar a tocar gaire.
0: I aproximadament de quants anys dura l'existència del grup, del Traveling Band?
1: Pues, suposo que uns 4 anys, no sé, no t'ho sé dir.
0: Sí, però aproximadament uns 4-5 anys. I a partir d'aquí com evoluciones tu com a artista, com a músic?
1: Jo ja torno, jo vivia aquí i ja torno a anar a viure a Vilanova, bueno, a les Roquetes en aquest cas, i em va llogar per Vilanova i vaig començar a tocar ja música que es deia progressiva, que no és que fos, però es deia així.
0: L'etiqueta del moment.
1: Sí, l'etiqueta del moment. I ja feien cançons del Richie Blackmore i Led Zeppelin, Deep Purple i coses d'aquestes, Johnny Winter i tot això, que això per mi era ja bestial, això. Era molt, molt bo i encara ho considero molt bo, però jo ja tocava el baix aquí. Aquí no cantava jo. Érem un grup de Vilanova, es deia Mastrágalo, també es van dir Matute, i després d'aquí ja vaig passar directament, de tant en tant fèiem conjunters per fer un fi d'any, o fer música petxanga, música de ball.
0: Sessions puntuals.
1: Sí, però aquest era el conjunt, i aquest conjunt es va passar a ser Ajoporro després de la mili.
0: Justament anava per aquí, aquest Ajoporro, encara la gent se'n recorda, perquè és un projecte molt, molt, molt transgressor.
1: I eren bons, els músics eren bons. Eren bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo. El Galvez, hi havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció. Era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna, però amb el concepte d'orquestra. Encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Era el que fèiem nosaltres. I també van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
0: I, no, clar, prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia, i ho fèiem en cançons nostres, no cantaven, ja que a Majo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no, hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català, i les lletres nostres.
0: I també composaves a Majo Porro.
1: Sí, Majo Porro era cançons meves o cançons del Gálvez, del guitarrista, i si la meva era molt suau, la feia més rockera amb ell, o al revés. I fèiem una barreja de cançó d'autor barrejat amb rock dur. Era una espècie de barreja.
0: I és després de Jo Porro quan, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, tornes una mica les essències a la guitarra i a fer una mica més de cantautor?
1: Va passar temps.
0: Va passar temps,
1: però
0: sí.
1: Però el de cantautor sempre ha sigut...
0: Paral·lel, sempre hi era, sempre existirà.
1: Sempre ha estat. I va arribar un moment que vaig fer grups... De música de ball i de tot això, i fins que vaig dir prou i em vaig dedicar a fer cançons meves. Que no m'ha anat molt bé, perquè no... Però bueno, hi he arribat a gravar, hi he arribat a tocar amb grups, que és no és gaire... No es fa molt que un cantant porti un grup bàsic...
0: D'acompanyament, diria. Per això, mira, justament també ho teníem previst preguntar-te també, doncs, que si era més complicat amb tota la teva trajectòria, tot el que has pogut doncs, viure i contrastar, si és més complicat ara o abans guanyar-se la vida amb la música?
1: Jo crec que és igual de complicat.
0: Igual de complicat. Sempre ha estat difícil, oi?
1: Sí. Abans perquè no havia circuit, no havia llocs per fer-ho, tenies que buscar tu les actuacions, inventar-te-les. Havia Franco, també, que no podies fer tot el que et donava la gana. I ara jo crec que és el mateix, la gent està molt preparada, els músics són molt bons, però quin circuit tenen? Hi ha un circuit i la gent no paga, no té ganes de pagar diners, a no ser que entris dins d'una productora que porti, però és igual de difícil.
0: I ara, doncs, encara queda, evidentment, moltíssima corda per endavant, però mirant una miqueta cap enrere, quina diries que ha estat la teva millor època musical?
1: No t'ho creuràs, però la meva millor època musical és com a músic de carrer. Mm? És quan més he disfrutat. La millor època meva ha sigut a Majo Porro.
0: Pel que fa al reconeixement, podríem dir, sí, no? Però tu t'has sentit més realitzat, per dir-ho d'alguna manera, o més a gust?
1: Era molt jove, teníem tots molta energia... Bueno, una miqueta el reconeixement també. Feien cançons nostres i això és molt important. Però on t'he trobat més realitzat jo personalment, no que la gent em reconeixi, no, sinó jo mateix. La satisfacció ha sigut de músic de carrer. Jo abans que em passés això de les càmeres, he estat 5 anys al carrer. I, hòstia, és acollonant. És psicologia pura.
0: De fet, molts divendres se pot veure encara doncs, sí. Tocant aquí a Cubelles al carrer Colom.
1: És que ho necessito.
0: És que ho necessites.
1: Sí.
0: Per tant, volia preguntar-te, fins quan estaràs actiu?
1: Fins que aguanti.
0: Fins que aguantis.
1: Sí. Home, jo ja començo a ser gran. Ja, si faig llàstima, doncs més val que no.
0: No, però encara et trobes prou bé, dius, com per continuar.
1: Em trobo bé, no? I bé, normalment canto cançons per la gent més gran que jo. Venen i encara en feliciten i encara venen emocionats i venen, sobretot, les senyores venen emocionades, els boleros i tot això, i per mi és una satisfacció bestial.
0: Hi ha gent que s'agafa ja el divendres allà a cadira a la terrassa del costat per no perdre's la teva actuació.
1: Bueno, no sé, sí que hi ha gent que se senta, sí.
0: Doncs, Quico Costa, que duri molt i molts anys, evidentment, agrair-te doncs, que hagis compartit aquests records amb nosaltres. Ens acomiadem, però bé, quan acabem ara l'entrevista, no marxeu, perquè, evidentment, farem tocar una cançó. Quina t'agradaria, en quina doncs, ens...
1: Bueno, puc fer una del Serrat, una de les típiques del Serrat, la Tieta.
0: La Tieta, una cançó emblemàtica.
1: Sí.
0: T'agrada el Serrat?
1: Molt, sí. I el Llac, també, però, bueno, jo soc més serratià que el meu estil és més així.
0: Doncs ara la tieta del Serrat, a més, qui vulgui, doncs cada divendres, pràcticament cada divendres a la plaça de Colom, al migdia, doncs també pot gaudir de la música d'en Quicus Costa, i sobretot agrair-te moltíssim, com dèiem, la teva companyia, i que duri molts i molts anys.
1: Home, jo també espero.
0: Doncs Quicus Costa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
0: I fins aquí aquesta nova edició del nostre espai de l'entrevista. Ens retrobem ben aviat amb nous protagonistes. Ara, la tieta del Serrat. Gràcies.
1: La despertar al vent d'un cop pels finestrons és tan llarg i ample el llit i tan fred els llençols. I amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà.

plec a plec, pam a pam. I buscarà el millor d'un gat castrat i vell, que en els seus junolls dorm a llargs vespres d'hivern.

i un mirall escardat li dirà: ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorra dels ulls.

la que sempre té un plat. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal, la que no té més...

i a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lluaran Jesús que entra a Jerusalem.

I un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. S'ha d'endurar una grip cap al forat profund. Llavors ja haurà pagat el nínxol i el taüt, els salts dels capellans, les misses de difunts i les flors que seguiran el seu enterrament són coses que potser se n'oblida la gent. Però fan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics coneguts fa un instant.

Des de Ràdio Cubelles avui us hem volgut oferir aquesta entrevista que hem recuperat de l'any 2019, una entrevista que en aquest cas va realitzar per l'Ajuntament de Cubelles en Lolo García, repetim, pel canal de YouTube de l'Ajuntament l'any 2019, en què doncs, va poder parlar aleshores amb en Quicus Costa, qui va explicar doncs, la seva trajectòria musical. Del 2019 cap aquí doncs, sí que va tenir més problemes de salut, en Quicus Costa, tot i que encara aquests últims anys havia continuat actuant cada divendres al matí aquí al carrer de Colom, a davant de Ràdio Cubelles, a davant del Casal de Cultura. I bé, des d'aquí doncs, hem volgut també fer aquest homenatge, aquest record a la trajectòria d'aquest músic cubellenc en Quicus Costa, que ens ha deixat aquest dimarts.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
3: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal... Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
2: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú

0: o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho, pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del lo que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova, era com una selecció. Era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna, però amb el concepte d'orquestra. Encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia.

0: fèiem cançons nostres, no cantaven, ja que a Majo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no? Hi havia cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
1: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ja comença a fer-se

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia, com va això? Com va la calor? Com sempre, salutacions cordials del Cinto Bel a la part tècnica i meves. Això és Can 60, un programa que s'emet els dissabtes a les 11 del matí i es repeteix els dimecres a les 7 de la tarda. Bé, pels que vau escoltar el programa de la setmana passada, recordareu que vaig fer un programa eminentment musical dedicat a recordar les, i mai més ben dit, a recordar les cançons que jo recordo d'haver escoltat, de les primeres cançons que jo vaig escoltar de petit, les que he recordat. I encara en dona per un altre programa, perquè doncs, es veu com el subconscient tenia moltes, van venint a la memòria moltes cançons, i en dona per un tercer programa. O sigui que avui dedicarem aquest programa sencer a parlar de cançons d'entre l'any 1957 i 1961, de quan jo tenia 6 o 7 anys fins als 9 anys. He de dir que ja, repeteixo, aquestes cançons de l'any de la pera, podríem dir, em venen a la memòria com si fos ahir, i en canvi no me'n recordo que vaig sopar ahir la nit. Bé, començarem escoltant una cançó que en el seu moment va ser molt famosa i que ha perdurat amb el temps, que és El pont sobre el riu Kwai, que és de la pel·lícula del mateix nom, una pel·lícula anglo-nord-americana de 1957, dirigida per David Lean, basada en la novel·la homònima de Pierre Boulle. Va ser rodada a Anglaterra i a Sri Lanka. Va guanyar nombrosos premis Oscars i els principals protagonistes eren William Holden, Alec Guinness, i el Jack Hawkins i el japonès Sesu Hayakawa. La pel·lícula va contribuir a popularitzar la marxa del coronel Boggy, una melodia militar britànica que els soldats del coronel Nicholson xiulaven al desfilar. S'ha convertit en un clàssic de la música del cinema. I aquesta melodia va ser seleccionada per Malcolm Arnold per la banda sonora que va compondre per la pel·lícula i per la qual va obtenir un premi Oscar, El pont sobre el riu Kwai.

any 1957, una cançó d'aquelles que no s'obliden mai, i més per interpretada per un cantant inoblidable com va ser Renato Carosone, més conegut com Renato... Sí, Renato Carosone, conegut amb el seu nom propi. Nascut a Nàpols el 3 de gener de 1920 i mort a Roma el 20 de maig de 2001. Renato Carosone va ser un dels més importants cantants italians de cançó napolitana i un dels principals intèrpretes de música pop de la postguerra. I escoltem aquesta cançó de 1957 que porta per títol Torero.

I no ens movem de 1957 per traslladar-nos als Estats Units i escoltar un dels cantants famosos d'aquella època, Paul Albert Anka, conegut com a Paul Anka. Va néixer, tot i el que als Estats Units tenia la gran fama, va néixer al Canadà, a Ottawa, concretament, el juliol de 1941. Encara és viu, Paul Anka. És un cantant, a més de cantant, va ser actor des de finals de la dècada del 1950 i les dècades també dels anys 60 i 70, amb cançons com Diana, Lonely Boy, You're Having My Baby, o la que escoltem ara a continuació, You Are My Destiny.

I passem ara a l'any 1958, però no ens movem de Nord-Amèrica per escoltar el gran, únic i immortal Nat King Cole amb un disc que va gravar en cançons en castellà. Escoltem en primer lloc la que porta per títol El Bodeguero.

El disc en qüestió es deia Cole en espanyol, com de l'any 1958, com he dit. I una altra de les cançons que incluïa aquest LP era la que escoltem ara tot seguit, Les Mañanitas.

Pels que hàgiu arribat tard, o que hàgiu posat la ràdio més tard de l'hora que comença aquest programa, recordar que, o dir que avui fem un programa eminentment musical dedicat als, com, tal com vaig fer la setmana passada, dedicat als meus primers records musicals entre 1957 i 1961, quan jo tenia entre 6 i 7 anys i 9 anys. I una de les cançons també de l'any 1958 és la que escoltarem ara a continuació a càrrec de José Luis Martínez Gordo, que el nom potser no us dirà res, però era conegut artísticament com Josep José Luis i la seva guitarra, nascut a Jaén el 1935 i mor a Córdoba el 2016. El seu primer àlbum, editat el 1958, incluïa el tema Mariquilla, dedicat a la seva nòvia de sempre amb la qual es va casar a l'estiu de l'any següent. Es va convertir en una de les cançons que més van sonar el 1958 i l'èxit va arribar fins i tot a Sud-amèrica, especialment a Argentina. Mariquilla.

Bé, haig de dir que aquestes cançons dels meus primers records musicals les escoltava, com vaig dir la setmana passada, bé a la ràdio, bé a les orquestres que venien a Cubelles, principalment per la Festa Major, o també amb aquella màquina de discos que hi havia als bars, però en aquell cas aquí a Cubelles només hi havia, que tingués que jo recordi, que tenien màquines d'aquelles que posaves una moneda i triaves la cançó que volies, només la tenien el cafè Armengol, el cafè de l'Antonet. Però també, no em puc oblidar de les cançons que escoltava amb a les caramelles, les que interpretàvem els nens amb mossèn Jordi de director, però també el cor gran, que en aquella època va adoptar el nom de Flor del Foix. I una de les cançons, com que el Flor del Foix no la va gravar, una de les cançons que recordo que interpretava era la sardana La Pepa Maca. I la escoltarem a càrrec de Rudi Ventura. El seu nom autèntic era Jaume Ventura i Serra, nascut a Canet de Mart, a la comarca del Moresme, el 1926 i mort a Barcelona el 2 d'abril del 2009. El Rudi Ventura va ser un trompetista molt conegut que es va dedicar durant gairebé 70 anys a interpretar música de ball. El 1953 es va traslladar a Cuba i el 1959 tornà a Catalunya i va formar el grup Rudi Ventura i su conjunto. La figura de Ventura també va estar molt associada al Futbol Club Barcelona, club al que va dedicar diverses composicions, entre les quals destaquen Endavant Barça, Campions o Barça Campió d'Europa. I la seva trompeta es va deixar sentir en nombroses ocasions al Camp Nou i les grans cites del barcelonisme, com les finals de la Recopa del 1979 a Basilea, en què, permeteu-me dir, jo era present i el vaig sentir doncs, d'allà mateix, o la de la Copa d'Europa del 1992 a Wembley, en què també ho vaig ser present. Sí, en aquest sentit sóc un privilegiat. A més, Ventura també és l'autor de l'himne de les penyes Som del Barça. Durant els anys de la transició, Rudi Ventura va participar a les interpretacions musicals en actes catalanistes. Escoltem doncs la versió que em va fer a finals dels anys 50 de la Pepa Maca.

Una de les cançons més famoses de l'any 1959 era una que porta per títol Suco Suco, una composició de Tarateño Rojas, en homenatge a la seva terra natal, a Tarata, Cochabamba, que és el lloc on va néixer Rigoberto Rojas Suárez, conegut, com deia, per Tarateño Rojas. Va néixer en aquesta població de Bolívia el 1917 i va morir a Buenos Aires el 2001. A més de cantant, va ser músic i compositor i va interpretar música tradicional andina. Aquesta cançó, el Suco Suco, la va gravar per primera vegada a Buenos Aires l'any 1959. La cançó es va convertir en un èxit instantani i als anys 60 cantants i grups de diferents països van gravar diverses versions en diversos idiomes com Nat King Cole o Alberto Cortez. Suco Suco.

Vinga, seguim a l'any 1959 per escoltar una altra de les cançons cèlebres d'aquella època, La Plaga, a càrrec dels Ten Tops, una agrupació musical mexicana que va assolir importants èxits a finals dels anys 50 i principis dels anys 60 en diferents llocs de Sud-amèrica, l'estat espanyol i Estats Units, però principalment a Mèxic, on és considerada una banda de rock clàssica i pionera del moviment musical rock and roll en castellà. La Plaga amb els Ten Tops.

Vinga, i no deixem l'any 1959 per escoltar una altra cançó de les que sonava més en aquell any, Marcianita, a càrrec de Billy Cafaro, el nom autèntic del qual era Luis María Cafaro, nascut a Buenos Aires el 1936 i mor a la capital argentina el 2021. Billy Cafaro va ser un cantant de rock and roll i més un dels primers cantants de rock de Sud-amèrica. Actualment se'l considera com un dels pioners del rock argentí i objecte de culte. Marcianita amb Billy Cafaro.

0: pista y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: Vinga, ara tornem a escoltar el Rudy Ventura, que la setmana passada també el vam sentir amb el tema La Monyos de 1960, amb un EP, aquests discos de quatre cançons, que en primer lloc anava encapçalat per La Monyos, i a continuació venia la cançó que escoltem ara, també de 1960, Una caseta.

0: I continuem escoltant cançons dels meus primers records musicals entre 1957 i 1961. Anem a l'any 1960, o seguim a l'any 1960, per escoltar ara un tema que porta per títol Bikini Amarillo, a càrrec de Manolo Muñoz, el nom autèntic del qual era Manuel Muñoz Velasco, nascut a la Barca, Jalisco, el 1941, i mort a Ciutat de Mèxic el 2000. Manolo Muñoz és considerat com un dels intèrprets clàssics de l'època del rock and roll mexicà i potser un dels més prolífics de la història musical mexicana. Manolo Muñoz amb Bikini Amarillo.
1: Tenía temor a salir del vestuario, como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario, porque los hombres la iban a ver.
2: Dos, tres, cuatro, aquí tiene.

I continuem a l'any 1960 per escoltar el tema, la cançó Los Niños del Pireo, del compositor grec Manos Jatzidakis. Aquesta cançó va ser inclosa a la pel·lícula Nunca en Domingo de Jules Dassin i va obtenir l'Oscar a la millor cançó original de 1960. La seva primera intèrpret va ser Melina Mercuri, però nosaltres escoltarem la versió a càrrec de Dalida, el nom autèntic de la qual era Yolanda Cristina Gigliotti, nascuda al Cairo el 1933 i morta a París el 1987. Dalida va ser una cantant, actriu, ballarina, productora, model i presentadora de televisió italiano-francesa. Los Niños del Pireo, amb Dalida.

Vinga, no ens movem d'aquella època del tombar dels anys 50 i 60 per escoltar Los Hermanos Rigual, que va ser un trio vocal instrumental cubà radicat a Mèxic, conegut als anys 60 pel seu repertori de temes llatins. El formaven Pedro Rigual, nascut el 1918, Carlos, nascut el 1920 i mort el 1994, i Mario, nascut el 1922 i mort el 2017, tots ells natius de Guantánamo. El trio és recordat particularment per algunes cançons que van arribar a adquirir fama internacional com a cançó de l'estiu, entre elles les que escoltem ara a continuació, Cuando calienta el sol.

I vinga, per tancar avui aquest programa novament dels meus primers records musicals, escoltarem ara el Josep Guardiola amb el tema el Yo Soy Americano. Dic que el Josep Guardiola Díaz de Rada va néixer a Barcelona el 22 d'octubre de 1930 i mort també a la ciutat Condal el 9 d'abril del 2012. A més de cantant, Guardiola va ser saxofonista i violinista. Va ser pioner de la cançó popular espanyola, amb gran èxit també a Llatinoamèrica, i es va especialitzar a versionar el castellà cançons en altres idiomes. També va versionar cançons en català. Va participar al Festival d'Eurovisió del 1963, assolint-hi el 12è lloc amb el seu tema Algo Prodigioso. Fervorós seguidor del Real Club Deportiu Espanyol, juntament amb el periodista Ricardo Pastor, Josep Guardiola va ser l'autor de l'himne de l'Espanyol el 1979, que seria oficial fins al 1983. El Josep Guardiola, va enregistrar ni més ni menys que 540 cançons. Ara, com deia, l'escoltem amb la cançó Yo Soy Americano.

0: I fins aquí aquest programa d'avui dedicat, igual que la setmana passada, als meus primers records musicals entre 1957 i 1961. No descarto fer una tercera entrega, perquè em van venint a la memòria la tira de cançons. Ja he dit que no recordo què vaig fer ahir, però aquestes cançons em venen i en tinc recopilades doncs, almenys 20 més. O sigui que res, gràcies per escoltar-nos i fins a la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: El temps.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogó més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogó continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
2: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: Aquest dimarts ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: De nom Francesc Xavier Fort, havia liderat grups com Ajoporro, pioner del rock català entre els anys 70 i els 80. Des de feia uns quants anys tocava al carrer de Colom, just davant del Casal de Cultura, cada divendres al matí. A més, havia col·laborat en nombroses ocasions amb Ràdio Cubelles, l'última vegada en el programa especial de Sant Jordi del 2025. En una entrevista realitzada per l'Ajuntament l'any 2019, Quicus Costa va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc, i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era... havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del el que és ara el Cal Ramon,
2: la carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia, i jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins de casa d'allà i em quedava mirant com tocaven, i oh, què passa, nano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i ah, mira...
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo.

0: el Gálvez, hi havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Mm-hmm. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
1: Sí, sí, sí.
0: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Mm-hmm. Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, tot, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que es... abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
1: Uh-huh. Prou innovador, clar.
0: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que a Majo Porro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi havia cançons nostres dins d'aquest estil, uh-huh. I en català.
2: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses, va col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular, era el que cantava els couplets amb el cor l'espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc etc, a la Festa de la Verema, va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer el carrer El Passatge de la Soledat.
0: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de la grup de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
2: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre, que és de 0 hores a 0 hores, i que a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest. fet, no? És un dia natural, i llavors durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia. Per tant, el que no podíem fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el castell de focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el castell de focs si el propi castell de focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un castell de focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tot un servei d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
0: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata B2, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
2: Però està clar que cada cop anem a més i, per tant, hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
0: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata B2 ho considera un encert.
2: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòqueis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
0: Una de les incerteses que hi havien abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata B2 ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
2: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de Cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs, tant els tres gegants han pogut sortir.
0: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata B2 la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez de la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare, Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti les gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
3: I ara pensem, doncs, que toca un altre model. Un model, doncs, en el qual, doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua, doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social, hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació, doncs, a això, justament, doncs, intentar, doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota minis, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera, doncs, que tot donar l'opció que tota la junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
0: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, ha assegurat la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
4: Bueno, a nivell de pinya, el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i abans de repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
0: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla cubellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels Castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànequers de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, que també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles el 5 de setembre té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya, es desplaçaran al camp de la Penya Jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final de novembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us acompanya aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Doncs bon dia, Mercedes, Rosana, contenta de que estigueu aquí amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs amb la Mercedes i la Rosana tenen una història molt bonica que volem explicar-vos aquí al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles. Us volia preguntar, primer que tot, quin és el vostre origen de naixement?
2: El meu origen és a Barcelona, al centre de Barcelona.
0: Vale, sí.
1: El meu és en Mendoza, Argentina.
0: D'acord. Doncs expliquem-nos una mica quina era la vostra vida abans de conèixer-vos.
2: Bueno, jo vaig estar casada durant 30 anys amb un home i tinc 3 fills i, bueno, ja als 46 anys vaig canviar de bàndol, que seria,
0: vale.
2: I vaig fer el meu canvi i després, bueno, va començar una altra parella i després vaig conèixer la Rosana.
0: D'acord. I tu, Rosana, què ens expliques?
1: Bueno, jo vivia en Mendoza i, bueno, va tenir dos parejas antes de Mercedes. Entre una i otra tuve mi hija.
0: Ah.
1: Yo era profesora, ella es profesora de educación física allí. Y bueno, hasta que la voy a conocer a Mercedes después de sufrir un accidente y he tenido la suerte de que me acompañe desde ese momento.
0: Molt bé. La teva filla la vas tenir com?
1: Sola.
0: Tu sola, eh? O sigui, sí. Una família monoparental, que es diu, eh?
1: Monoparental, exacto. Ha sido monoparental hasta el momento que llegó Mercedes a nuestra vida.
0: Molt bé. Bueno, vist així, us veu conèixer una mica on i com va ser, no? Que també ens interessa.
2: Bueno, nos van conèixer per internet.
0: Ah.
2: En l'època aquella eren els xats, aquelles coses que van començar. I jo ja havia anat a l'Argentina per un canvi personal i de vida, no? I, bueno, nos van conèixer per internet, els xats que havia en aquell moment, en aquella època, i van fer una cita a ciegues.
0: Caram.
2: I, bueno, pues, en aquell moment, bueno, pues, van començar i, bueno, fins ara que estem ja 15 anys juntes.
0: Molt bé, molt bé. I us veu conèixer on? A Argentina mateix?
2: Sí, a Mendoza.
0: A Mendoza.
2: Sí, sí.
1: Nos vamos a casar, fuimos las primeras en Mendoza que nos casamos. Va a haber mujeres.
0: Sí, sí, sí.
1: Va a haber una pareja de homas que se van a casa una mica antes. Y bueno, fue como un hito porque fuimos, lo dimos público.
0: Ajá.
1: Pero bueno, lo dimos público porque había que hacerlo público. Había,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: reivindicar la ley que hacía 2 meses que habíamos conseguido que se aprobara,
0: vale,
1: en Mendoza. Y entonces nos ofrecieron eso de ser público y pues sí, lo hicimos público, salimos en los periódicos y bueno, fue una fiesta muy importante y con un montón de gente y de amigos.
0: Sí,
1: y,
0: sí.
1: Y con una bandera.
0: Caray.
1: Y todo. Así que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante.
0: Caram, pues això que dieu, no? O sigui, a Argentina, el 2010 ja estava aprovada la llei del matrimoni LGTBIQ+.
2: Sí, jo vaig estar dintre de lo que és l'associació LGTB d'allà de Mendoza, i van lluitar i al final, bueno, ja havien lluitat molts perquè a Argentina la gent és molt reivindicativa, i lo van aconseguir en el govern de Cristina Fernández,
0: sí,
2: i lo va aprovar. I la veritat que allí la gent molt acollidora, tothom de totes les edats, i la veritat va ser una festa. Una festa gran i nos van casar primer per lo civil, que va vindre a tothom, molt divertit, i després vam fer una com una boda popular en la qual nos van casar en l'idioma quechua, que la va fer un amic i la veritat la bandera, que seria de més de 5 metres.
0: Mare meva!
2: Sí, i tothom va participar, no com a les bodes d'aquí, sinó que cada un portava el seu menjar, i va ser una festa popular, total.
0: Caram, que bonic, no? Això que expliqueu emociona, no? Realment emociona aquest enllaç que veu tenir allà a Argentina, no? Perquè vosaltres, com deies tu, Mercedes, tu havies estat amb aquesta entitat com a activista, no? LGTBI d'allà.
2: Sí, sí. Jo estava allà a l'Argentina i vaig conèixer la Núria, que era una noia que participava molt en aquest món, i bueno, vam començar a treballar, a reivindicar. Ja, com he dit abans, som molt reivindicatius, i bueno, mentrestant la vaig conèixer a ella, i durant l'any que van estar de nòvies, van recórrer molt l'Argentina, van viatjar molt i també van seguir lluitant fins que se va aprovar. Jo vaig estar en una juntada que es va fer a Tucumán de dones de tota l'Argentina. En aquesta juntada també se va aprovar que la votació, i jo vaig lluitar molt per això, quan votes a l'Argentina, sigui un vot únic, que no separeixin les dones dels homes, caram, que abans es feia.
0: Ostres.
2: Allí el vot és obligatori. I això també ho van aconseguir. És molt important.
0: Home,
2: o sigui, ara no estan separades les dones dels homes.
0: Home,
2: són coses importants que a vegades diuen, ah, no té importància. Pues sí que té importància.
0: Clar, clar.
2: I això són de les coses que estem molt orgullosos.
0: Molt bé, i a més et volíem preguntar, tu, Rosana, també d'on venies, no? D'aquest activisme, d'on tens aquest activisme o amb quins temes et vas?
1: Sí, venia un poco del mundo sindical, yo estaba en el sindicato de los docentes en la Argentina y bueno, ya por ejemplo, años antes estuvimos con Pedro Cerolo en la Argentina, en Mendoza, y entonces, bueno, no estaba exactamente ligada como si fuera en la actividad de Mercedes, pero sí desde el punto de vista del sindicato y de la reivindicación de los docentes LGTBI.
0: Ah, molt bé. O sigui, entonces, des de dins del sindicat, amb l'acció política,
1: sí,
0: amb tot plegat.
1: Sí.
0: Amb Pedro Cerolo, que recordem també amb tothom que ens escolta, doncs que era una persona també que va lluitar moltíssim aquí a Espanya, doncs amb tots els temes d'aquest tipus, no?
1: Bueno, fue el que, en parte, el propulsor de la ley del matrimonio igualitario. Y allí era muy importante la aceptación para nosotros y de los docentes.
0: Sí.
1: Había que luchar mucho, es una mentalidad que fue progresando, a pesar de que es el país más avanzado,
0: sí,
1: ideológicamente y socialmente en eso, igual había que lucharlo.
0: Porque eso que dius amb els docents, doncs era...
1: Claro, un docent trans, te hablo del 2010, 2009,
0: vale.
1: 2008, era...
0: Clar, gent que pogués treballar del col·lectiu, que no passés res fins als centres educatius.
1: Claro. Era important que un docente llegara a l'escola i no se sintiera rechazado.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno... Ya se ha ido progresando muchísimo y todo, claro, porque se presentaba una docente trans,
0: sí,
1: con un documento de hombre.
0: Ya.
1: Entonces, claro, el rechazo y, bueno, teníamos que lograr todo eso y, bueno, poco a poco el amigo este que nombró Mercedes, que nos casó, pues él luchó con una alumna suya que era trans y que cuando se recibió tenía que tomar un cargo y qué sé yo, y pues lo apoyamos y lo logramos.
0: Molt bé, molt
1: Así
0: bé.
1: Que, bueno, fue una lucha importante.
0: Molt bé, doncs arribats a aquest punt passem a uns minuts musicals d'una cançó que han triat elles dues.

0: Digueu-nos també, Mercedes i Rosana, quant de temps viviu a Argentina? I després, bueno, ara esteu aquí, vivint a la comarca del Garraf. Quan veniu, quan aneu, com és?
1: Bueno, nosaltres, bueno, ella ja és d'allà i jo no vaig viure, no vaig arribar, bueno, vaig viatjar per tot el que seria una mica Latinoamèrica i vaig arribar a estar quasi bé 2 anys. I després van decidir tornar perquè jo tinc aquí molta família, tinc 3 fills, tinc 3 nets
0: Ostres.
1: i jo volia estar aquí. I ella
0: Clar.
1: va dir, bueno, si tu te'n vas, per això van decidir casar-nos, jo també me'n vaig.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: vam vindre aquí i, bueno, molt bé, van registrar el matrimoni aquí, a Espanya,
0: Clar,
1: clar,
0: perquè l'has de registrar
1: l'has de
0: si et
1: registrar
0: desplaces
1: a Madrid.
0: de país.
1: Sí, exactament, va ser una mica complicat, perquè, clar, també eres dels primers.
0: Clar.
1: Clar, i, bueno, però bé, i van decidir on vivim, on vivim. Jo havia viscut a Sant Cugat del Vallès tota la
0: Sí.
1: meva vida, però tenia clar que no volia tornar i volia estar a prop de la platja.
0: Sí.
1: I vam vindre un dia a Sitges, a ella li va agradar moltíssim, i al final, pues, bueno, van estar a Sitges més de 8 anys
0: Sí,
1: vivint,
0: sí.
1: i molt contents, i ara vivint a Vilanova, també, però sempre estem a cavall Sitges-Vilanova, perquè, bueno, són pobles que estan a prop i són germans. I estem encantades de
0: A
1: viure
0: la comarca, eh? A la
1: a la
0: comarca del
1: comarca.
0: Garraf, eh? I comenteu això que veu aniquí, a quin moment, quin any va ser això?
1: Va ser en diciembre del 2010 y bueno, prácticamente vamos a empezar el 2011, digamos
0: Sí.
1: aquí, unos años complicados económicamente, pero mi hija va a empezar primero en los castells y después en la escuela.
0: Mira, fixa't.
1: Así que bueno, ella muy bien, pueblo que se ha hecho, es una niña del pueblo, es una sicheta más. Y bueno, nosotros hemos vivido siempre muy bien, es un pueblo muy, muy lindo. Y bueno, ya no vivimos aquí ahora
0: Sí,
1: circunstancialmente,
0: sí, sí.
1: pero siempre, siempre estamos aquí.
0: Bueno, veniu a Sitges, que és un dels punts més importants, no? De l'LGTBI, de l'LGTBIQ+, de l'estat espanyol. És un punt, ja sabem tots, d'aquí de la comarca, que hi ha molt de turisme a aquest respecte. I jo volia també, bueno, seguiu sent activistes aquí. Expliqueu-nos aquesta combinació d'on esteu ara fent d'activistes, no? D'Argentina, i m'imagino que també aquí estigueu fent alguna cosa.
1: Sí, clar, nosaltres reivindiquem sobretot sempre que la normalitat, perquè nosaltres al final tenim els mateixos problemes, els mateixos tenim que pagar, tenim que lluitar cada dia, però a part, pues, bueno, tenim que lluitar en el tema de les nostres reivindicacions perquè és important. Nosaltres vam començar en una empresa que diem d'homes, dos dones.
0: I quina empresa era aquesta que estàs
1: Era una
0: dient?
1: empresa de reparacions de l'hogar, no? Que tocaven a l'aigua, la llum, i clar, era un món totalment d'homes i complicat. Però nos van posar d'una manera a normalitat, i això va ser el nostre èxit, perquè els homes el primer els xocaves, però després van veure que eren igual que ells, que tenien els mateixos problemes i que això era una cosa que no passava res. I semblant, la veritat, que no van tindre problemes greus mai a Sitges, ni a Vilanova, ni a ningú puesto. La gent que arribia, ah, que bé, dos dones, va, perfecte.
0: Claro, bueno, està molt bé perquè heu trencat aquests estereotips que tenim tant encara aquí amb nosaltres, no? De que sembla que un lampista sempre ha de ser un home, sembla que un conductor d'autobús també ha de ser un home, no? I vosaltres també veu ser pioneres en aquest sentit,
1: Sí.
0: reivindicant doncs, com a dones a un altre ofici.
1: El punto clave, por ejemplo, también era los proveedores. O sea, tú entrabas a una casa donde industrial, donde
0: Sí.
1: venden cosas de electricidad y claro, siempre plagadas de homas. Y era un poco, pero ya cuando nos fueron conociendo y todo,
2: Claro, Rochan, Mercedes, qué sé yo, no voy a decir las marcas,
0: Ah, no, ya els
2: pero
0: coneixies, clar.
2: en
0: Sí.
2: varios, hasta en Vilanova
0: Sí.
2: también, en Sant Pere también, tenemos
0: Vilafranca.
2: en Vilafranca,
0: Ajá.
2: cosa que les ha llegado a llamar la atención a algunos empleados. Qué bien, y qué sé yo. Entonces, eso es importante,
0: Sí.
2: porque nosotros, tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional,
0: Sí.
2: siempre la hemos hecho con naturalidad.
0: Sí.
2: No vamos publicando, porque nosotros no vamos diciendo somos lesbianas,
0: Ya.
2: como el señor que va pasando por ahí por la calle no dice soy hetero, hola,
0: Ya,
2: soy
0: claro.
2: Pedro, soy hetero.
0: Ya.
2: No.
0: Sí.
2: Bueno, y todo lo hacemos con naturalidad. Sí, es mi mujer. Tengo que ir a buscar a mi mujer
0: Sí.
2: con la naturalidad
0: No,
2: que
0: molt
2: lo
0: bé.
2: dice cualquiera, que tengo que ir a buscar a mi marido o tengo que ir a buscar
0: Sí,
2: a mi mujer un hombre,
0: molt bé.
2: y en lo profesional también.
0: Molt bé.
2: Y entonces la gente lo toma como tal,
0: Sí, està molt bé, està
2: el que
0: molt
2: no,
0: bé.
2: el problema lo tiene él.
0: No, no, està molt bé, no? Perquè és el que dèiem, no només en l'àmbit social, en l'àmbit doncs, d'aquest que hem dit, no? Del casament, del matrimoni, sinó també en l'àmbit laboral. Vosaltres us heu mostrat, evidentment, obertes, com dieu, i amb un tema que era d'homes, no? Tornant una mica amb el que us comentava abans, no? Vosaltres esteu lligades amb algunes entitats de la comarca LGTBIQ+.
1: Sí,
2: Sí.
1: nosaltres estem lligades a Colors i Cheslink,
0: Ajà.
1: que és una entitat del món LGTB+ i Q+, i que la veritat té molta força, és una entitat que ens sentim molt orgulloses de pertànyer i que creiem que fa una labor aquí a tot el que seria la comarca del Garraf importantíssima i que tornarà a seguir sent cada dia.
0: Sí, perquè quants socis té aquesta entitat ara? Ho vam parlar ara d'aquesta entitat en el primer
1: En
0: programa.
1: aquest moment tres sobre els 300, però volem arribar a quasi els 500, i tenim més de 30 nacionalitats.
0: És molt, és
2: Sí.
0: moltíssim. Jo voldria destacar doncs, el que acaba de dir Mercedes, que és una quantitat molt gran, que d'altres entitats catalanes igual estan per sota d'aquesta quantitat de sòcies i socis que poden tenir, no? Déu-n'hi-do. Passant ja una mica a l'actualitat, vosaltres quins creieu que són ara els reptes encara que ens queden? Perquè hi ha molta gent i diu, bueno, ja teniu les lleis, inclús hi ha una llei trans, la llei del matrimoni, es poden adoptar infants per famílies, però des del vostre punt de vista, potser Argentina, però sobretot aquí, què falta?
1: Bueno, lo que falta es consolidar, porque lo que no podem permetre és que nos treguin lo que ja hem
0: Sí.
1: aconseguit en sangre, sudor i llàgrimes. Hi
0: Ja.
1: ha gent que ha mort, hi ha molta gent que ha mort per lluitar per aquestes metes, per tant no podem. Lo que tenim és que consolidar i reivindicar que nosaltres som com tothom i tenim que tenir les mismes obligacions i els mateixos drets. No hi ha més, no,
0: Ja.
1: és tan fàcil com això, perquè ja està, és així de clar, i això ho tenim que consolidar i reivindicar, perquè clar, el món actual està molt perillós.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos en un momento en que muy peligroso por la regresión.
0: Ya.
2: No puede ser que jóvenes de 20 años y mujeres de 20 años
0: Sí.
2: digan que en los años 40
0: Sí.
2: se vivía mejor.
0: Realment.
2: Entonces, no solamente por nuestro colectivo, sino por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque no podemos permitir que en ningún momento, porque si empezamos a ir para atrás con algunos derechos,
0: Sí.
2: vamos a ir para atrás con todos.
0: Clar. Amb els
2: Porque,
0: feministes, amb tots.
2: claro, no solamente van a ir para atrás con el mundo LGTBI, van a ir para atrás con las mujeres,
0: Sí.
2: que es lo primero que quieren cercenar.
0: Sí.
2: Entonces, yo creo que hay una parte muy importante, y bueno, la profesión mía es la educación.
0: L'educació.
2: La educación no puede permitir que haya jóvenes de 15, 16 años que digan que son superiores a las
0: Ja,
2: mujeres.
0: ja. Estem ja quasi finalitzant el programa. Jo sempre pregunto, no, amb les persones que venen, quin missatge voleu donar a la societat? N'heu parlat, bastant ara, però de forma resumida.
1: Mira, yo te diría una cosa. Yo tengo una veïna de 107 años, ¿vale? Sabe perfectamente que nosotros somos un matrimonio, dos donas. Está encantada, ¿eh? Encantada, y es una persona que tiene una mentalidad más actual y más moderna que molts nois de 17, o noies de 17 anys avui
0: Sí,
1: dia. Y
0: sí.
1: això em preocupa. I
0: Ja.
1: el missatge és, com és possible que aquesta persona que ha viscut tant a la seva vida, que ha passat la guerra, que ha passat tot, tenga una mentalitat més oberta que alguns, per sort no
0: Sí.
1: tots, joves d'avui dia. I això se té que fer una reflexió important.
0: Molt bé. Reflexionar.
2: És que
0: Rosana.
2: és eso, la educació. Vuelvo a decir, és molt, molt important en tots els àmbits la educació. La educació a los jóvenes es sumamente importante, porque en un pueblo como este, hace 5, 10 años,
0: Sí.
2: había gente que, había niños que le decían a Zoe, mi hija, que como que tenía dos madres y
0: Ya.
2: hacían un pelín
0: Sí.
2: de bullying, cosa que ella
0: Fixa't.
2: afrontó bastante. Imagínate en otros lugares
0: Clar.
2: donde no hay la comunidad que hay aquí.
0: Sí.
2: Entonces es importante la educación. Vuelvo a repetirlo.
0: Molt bé, jo us vull agrair molt que hagueu vingut al programa. Moltíssim. D'acord?
1: Moltíssimes gràcies
0: A
2: a
0: vosaltres.
2: vosaltres, Gemma.
0: A vosaltres. Doncs seguim sentint aquesta cançó que han triat la Mercedes i la Rosana.

Avui hem estat escoltant els temes musicals Todos me miran, de Gloria Trevi, i la sintonia del programa A quien le importa, d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar una molt bona estona escoltant música country. Avui farem un programa, penso que variadet. Serà una miqueta tranquil al principi, però després ja ens anirem, com dic jo, esbarant, eh? Però no ens esbararem gaire, eh? Però sí que ens accelerarem una miqueta. Però bé, espero que el puguem disfrutar. Vinga, doncs com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, comencem.

Bueno, hem començat així amb un ritme que no és habitual en el món country, però bé, també convé de tant en tant posar aquestes cosetes. Aquesta cançó ens l'ha cantat l'Eddie Floyd i el títol de la mateixa és Knock Off Lord. I ara a continuació escoltarem a la, aviam com us, us podria dir jo, la Carolina Calm Jones, que ens cantarà One of the Broken Heart. A veure què us sembla, va. Oi, és molt xula aquesta, eh? Però molt tranquil·leta, molt, molt, molt.

Bueno, què? Tranquil·leta, eh? Ja ho he dit, que era molt tranquil·la. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Sam Barber, que ens cantarà Stripling.

molt bé. Vinga, i ara a continuació, continuant així amb aquests ritmes més o menys, tranquil·lets, escoltarem el Brett, que ens cantarà Guitar Man.

Bueno. Vinga, continuem avançant a poquet, i ara escoltarem el Sam and David, que ens cantaran Old On Art Coming. Aviam, un moment, que això s'ha de posar ara. Arrenquem. Ipa!

Olo, oh, olo, oh, molt bé. Bueno, aquestes músiques ja algú dirà, això no toca, no? I, però, bueno, són les frivolitats d'en Cinto, de tant en tant, doncs mira, m'agafa això. Què voleu que us digui? Però bé, també estan bé, eh? Aquestes músiques són agradables, són molt antigues, però vull dir, de tant en tant, doncs agrada d'escoltar-les. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Frankie Valli que ens cantarà Sober My Hub.

Bueno, vinga, ara pujarem una miqueta al nivell, allò per alegrar-nos una mica més, i escoltarem a continuació el T. Anders Amdorn, que ens cantarà I Want Me Goodbye Back. Apa, apa.

Apa, vinga, ja està, molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem a la Teixa Yexbord, que ens cantarà Take Care If the Falling For Reason.

Bueno, portem bona marxeta ara, ens hem alegrat una mica més, oi? Bueno, d'això es tracta, d'anar fent canvis, perquè així el nostre esperit, doncs, es va alegrant, de mica en mica. I ara a continuació escoltarem el Sugarland, que ens cantarà el Want to Do.

Molt bé. Molt bé, la senyora Sugarland. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Trent Williams, que ens cantarà One Again Tonight.

Doncs bé, vinga. Doncs ara posem una mica més de marxa, va. Vinga, ara escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Trouble. Epa!

Ai, bé, sapigueu que tots els que ballen country, normalment aquesta cançó, quan la posen en els llocs on es balla habitualment, o es ballava almenys, jo, per la meva experiència, era que tothom agafava i se sentava a prendre la cervesa mentre sonava aquesta cançó, perquè és impossible de ballar. No té coreografia, a més és una cançó tan ràpida que és molt, molt difícil de poder posar-hi una coreo. Però bé, almenys escoltaves la música i prenies la cervesa mentre això, mentre anava sonant. Pum, ja està. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim McGrath, que ens cantarà Black Wind.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, sense voler ja hem arribat al final del programa d'aquest d'avui. I res, espero doncs que us hagin agradat aquestes musiquetes i que, en fi, que al final, ja sabeu, jo no ho faig amb una altra intenció que només que ho passem bé una bona estona. Bé, amics i amigues, doncs res més. Qui us ha parlat, Sintobel, amb aquesta veu que cada vegada se me'n va més amb aquí, amb l'aire aquest acondicionat, però bé, és un problema de l'estiu, ja ho sabeu. Res, amics meus, qui us ha parlat, en Sintobel, com us he comentat, i em despedeixo de tots vosaltres. Fins la propera setmana. Adéu-siau, sigueu bons.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Molt bon dia, Ignasi, i també molt bon dia a tots els oients de Ràdio Cubelles. Avui us parlarem d'un moviment iniciat a principis del 1980 i que va passar a formar part de la història del pop espanyol. Així que avui farem una mica d'història.

0: pensar en una altra cançó. Però deixem per més tard aquesta coincidència. Ara parlarem d'història.
1: El dia 9 de febrer de 1980, el grup Los Secretos van organitzar un concert a la sala d'actes de l'Escola d'Enginyeria de Camins de la Universitat Politècnica de Madrid. Era un concert en homenatge a José Enrique Cano Leal, anomenat Canito, qui havia sigut cantant i bateria del grup Tos, a partir del qual es van formar aquest Los Secretos.
0: Aquest concert és considerat pels historiadors de la música com el punt de partida d'un moviment cultural i especialment musical que es va acabar anomenant la movida madrileña. Així que a partir d'avui parlarem de la movida i dels grups que en van formar part.
1: Doncs ara Los Secretos interpretant Ojos de Gata, una cançó composta per Enrique Urquijo, que es diu que és germana de Y nos dieron las diez, de Joaquín Sabina, amb la qual comparteix música i lletra de les dues primeres estrofes.
0: Segons expliquen els mateixos Urquijo i Sabina, aquest segon, Sabina, va començar a escriure les dues primeres estrofes juntament amb Urquijo i posteriorment cadascú va acabar la cançó per la seva banda i a la seva manera.
1: Mentre la deixem que soni, volem compartir amb vosaltres les circumstàncies al voltant de la mort de Canito.
0: Sí, José Cano, en honor de qui es va fer aquell concert històric, va morir el 3 de gener de 1980 a causa de les ferides provocades per un accident ocorregut a la matinada del dia 1 de gener.
1: Cano havia aparcat el cotxe al voral de la carretera i era fora del vehicle quan un cotxe conduït per un recluta que tornava de passar la nit de Cap d'Any a casa va embestir-lo provocant-li les ferides que finalment li van causar la mort.
0: La tràgica història no s'acaba aquí, perquè a José Cano el va substituir Pedro Díaz, que com ell era compositor, bateria i cantant, i a partir del moment de la seva incorporació el grup va passar-se a dir Los Secretos.
1: Doncs bé, en José Díaz també va morir d'accident de circulació, això sí, 4 anys més tard.
0: Un grup maleït.

0: Igual que el concert d'homenatge, Canito és considerat com el punt de partida de la movida. També tothom està d'acord en qualificar a Olvido Gara Jova com la musa de la movida.
1: Olvido Gara, molt més coneguda pel seu nom artístic, que és Alaska, va formar part de tres grups, el primer dels quals, amb forta influència de punk anglosaxó, és aquest que es deia Caca Deluxe, que estem escoltant i interpretant Rosario Toca el Pito.

0: El segon grup que va liderar Alaska va ser Alaska i Los Pegamoides, dels quals escoltem No sé por qué, amb so més evolucionat i que s'apartava d'aquell punk de l'inici de la seva carrera.
1: La movida madrilenya va aparèixer com a moviment contracultural a inicis dels 80s i va ser aplaudit i potenciat des de l'administració, especialment la socialista, perquè afavoria la imatge de modernitat que es volia donar després de 40 anys de dictadura, tot i que era evident que les estructures de l'Estat eren i són encara avui en dia herència de l'època franquista.
0: Sí, senyor.

0: Dinarama va ser la tercera formació que va acompanyar a Alaska i els estem escoltant amb una de les seves cançons més conegudes, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
1: Alaska es va donar a conèixer gràcies a la participació a la pel·lícula del Almodóvar Pepi, Lucy, Bom i altres xiques del montón, en la qual ella feia el paper de Bom, la punky,

0: Alaska fins i tot va formar part del que podríem anomenar l'altaveu públic de la movida, el programa La Bola de Cristal, que es va emetre per Televisió Espanyola des de 1984 fins a 1988 i del qual estem escoltant la sintonia.
1: Aquest era un programa infantil molt innovador que tenia quatre parts ben diferenciades entre elles i que anaven dirigides a distintes franges d'edat, des d'infantil fins a adolescents, els quals tractava a tots com a adults.
0: Aquest programa va fer famoses frases com «Si no quieres ser como estos, lee» o «Tienes 15 segundos para imaginar». «Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele».

0: Hi havia molts altres grups a part dels relacionats amb Alaska, entre els quals hem escollit uns quants, com aquest Pop Deco, que interpreten Andy Warhol.
1: Aquest és un tema amb el qual fan un homenatge a aquest artista, icona del moviment pop art, al mateix temps que anomenen a Caca Deluxe, dels quals hem parlat fa una estona.

0: Com dèiem fa un moment, la movida va ser una època en la qual van aparèixer múltiples grups, alguns poc coneguts i menys recordats, com, per exemple, Totem, la Ubi, Los Bólidos, Los Nikis, Zoquillos, Zombies, de Ribos Arias i molts altres.
1: Un bon grapat.
0: Sí. També alguns amb una mica més de recorregut, com Glutamato Yeye, Paràlisis Permanente, El Aviador Dro o La Fundación.
1: Tots, tant els uns com els altres, amb noms més o menys estrafolaris com Polanski i El Ardor, la movida es va escampar cap a altres capitals i va perdre l'apel·latiu de madrilenya. Això va propiciar que grups d'altres parts d'Espanya també en formessin part, com aquests que estem a punt d'escoltar. Sabor.

0: mundo de sal.
1: Estem escoltant la cançó Sabor de Amor, del grup Danza Invisible, que tot i havia estat sempre inclòs en l'òrbita de la movida madrilenya, eren originaris de Torremolinos.
2: Sí, senyor, es van formar l'any 1982 i el 2017 celebraven el concert del seu 35è aniversari, havent publicat més de 20 àlbums en total, la majoria concentrats a la dècada dels 80s i la primera meitat dels 90s.

0: Paraíso va ser una més de les bandes dintre del corrent principal de la movida i que van aprofitar l'embranzida que aquest moviment cultural proporcionava per tenir una vida i un èxit superior als que sense aquest entorn probablement no haurien aconseguit.
1: Correcte. El seu fundador va ser Fernando Márquez, el Zurdo, qui també va formar part del que ja m'anomenen més d'un cop Caca Deluxe al costat d'Alaska, i els estem escoltant interpretar Per a ti, la seva peça més coneguda i l'única que s'ha inclòs en els recopilatoris que s'han publicat sobre la movida.
0: Tot i que no tenien direcció, equipament ni enginyeria de so estables i, en conseqüència, el seu so en directe no era de gaire qualitat, van participar en més de 40 concerts en els llocs i moments emblemàtics de la movida.

0: Com dèiem abans, la movida va ser un bon caldo de cultiu perquè s'hi criessin grups molt diversos i amb molt diversa qualitat que potser en altres circumstàncies no haurien tingut l'anomenada que van tenir alguns d'ells.
1: Entre els que van destacar d'alguna forma tenim a Nacha Pop, els quals escoltem en la cançó Chica de la Hierba. Van formar-se l'any 1978 i es van dissoldre 10 anys més tard, tot i que el 2008 van reunir-se per fer una gira que van anomenar com a Reiniciando.

0: La movida madrilenya es va anar escampant per altres províncies d'Espanya, com hem dit, i al País Basc hi va haver força grups que s'hi van apuntar. Entre ells, Dinamita pa los Pollos, que es van formar a Getxo, Biscaia, l'any 1987.
1: I al cap d'un parell d'anys, el 1989, van publicar l'àlbum Purita Dinamita, dintre del qual trobem el tema Pandilleros, que és el que ara estem escoltant. Aquest àlbum es va convertir en disc d'or a les poques setmanes de publicar-se.
0: Això sí, la Dinamita els va durar poc, perquè l'any 1992 es van dissoldre i, que nosaltres sapiguem, no han tornat a tenir cap altra activitat posterior.

0: també al País Basc i en concret a Sant Sebastián, va formar-se al voltant de l'explosiva personalitat de Javier Gurruchaga, l'Orquestra Mondragón.
1: Van iniciar les seves activitats l'any 1977 i van ser dels primers i únics grups en unir dalt de l'escenari la música amb una presentació teatral que es basava, sobretot, en la presència de Gurruchaga, extrovertit i excèntric showman, i de Popocho Ahí Estarán, el còmic que només participava en la teatralització de les lletres en base a la mímica i les disfresses.
0: Segur que recordareu èxits com Caperucita Feroz o Viaje con Nosotros, tots dos inclosos a l'àlbum Bon Voyage, però la que hem escollit per representar-los és Corazón de Neón, que trobem dintre de l'LP Ellos las prefieren gordas.

0: Encarem el final del capítol d'avui amb Duncan Dhu. Ells, igual que la Mondragón, eren originaris de Sant Sebastià, on es van formar l'any 1984 i van mantenir la seva activitat fins al 2001, amb una curta reunificació del 2013 al 2015.
1: I els estem escoltant interpretant Una calle de París, i us explicarem la història que hi ha al voltant del nom del grup, Duncan Dhu.
0: Sí, el líder i cantant del grup, Mikel Erentxun, va escollir el nom d'un personatge de la novel·la Segrestats, de l'escriptor escocès Robert Louis Stevenson, autor també de L'illa del tresor i de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde.
1: Doncs bé, Duncan Dhu és un personatge secundari a la trama que en un moment donat, en el que els protagonistes estan a punt d'iniciar una lluita a espasa, ell proposa que la discussió es resolgui amb un duel. Això sí, un duel de gaites.
0: D'aquesta forma, acaba sent la música qui determina qui és el guanyador, i tot plegat sense cap vessament de sang. Tot una lliçó.

0: I amb Gabinete Caligari tancarem el recopilatori sobre la movida madrilenya. Ells van ser un dels representants de la movida que van tenir una carrera més llarga i força més exitosa. Estem escoltant un dels seus principals èxits, La culpa fue del cha-cha-cha.
1: En els seus inicis se situaven en l'esfera post-punk amb sons i lletres foscos. Fins i tot el nom del grup el van treure del títol d'una pel·lícula alemanya de terror, El gabinete del doctor Caligari, pel·lícula a la qual fan referència en la lletra de la cançó Sombres negres.
0: I més endavant van anar evolucionant cap a un estil més comercial i en el qual ajuntaven ritmes populars amb el rock. El resultat eren peces com aquest cha-cha-cha, del qual ells deien que tot tenia la culpa.
1: Exactament. I ara ens acomiadarem fins l'any que ve. Que passeu bones festes i un bon canvi d'any, amics.
0: Exacte. Bon Nadal, bon cap d'any i tornarem l'any que ve. Mentrestant, sigueu bons minyons.
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: I dediquem ara uns minuts a parlar de qüestions relacionades amb el consum, drets, informacions, consells, i ho fem acompanyats, com és habitual, de les nostres col·laboradores de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. D'una banda, Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies.
1: Molt bon dia, què tal? Gràcies.
0: I també ens acompanya Imma Laborda, tècnica de l'Ajuntament. Benvinguda, gràcies.
2: Bon dia.
0: I bé, avui sobretot, doncs, com que estem en una època en què doncs, és una qüestió habitual, que és la dels viatges, volem parlar doncs, de temes relacionats amb, com a consumidors quan volem viatjar, agències de viatges, vols, tiquets de transport i qüestions doncs, d'aquestes en què ens podem trobar una mica en conflicte o també consells a tenir en compte abans de comprar o d'adquirir qualsevol d'aquests consums, no? D'un vol, d'un viatge, de qüestions d'aquestes. Bé, sí que doncs, hi ha gent que opta per muntar-se el viatge pel seu compte, gent que va a agències de viatges. No sé si des del punt de vista de consum hi ha uns consells pels qui fan d'una manera i uns consells pels qui fan d'una altra. Vaja,
1: doncs...
0: perquè així ja comencem primer dividint, no? El consumidor que s'ho munta tot ell del consumidor que va a l'agència de viatges, no?
2: Les agències de viatges, que per això estan tan regulades, ara sí que és veritat que va canviar la normativa i per ser agent de viatge ja no t'exigeixen l'assegurança, perquè abans era una assegurança bestial per les agències de viatges, ara això va canviar ja fa uns quants anyets, però si tens un viatge combinat, recomanem agència de viatges, pel que he dit abans, del tema de l'assegurança. I si a més pot ser una agència, encara que sigui per internet, però que tingui una seu social Europa? Ai, Europa, sí, a un estat membre, però i més a més nosaltres diem a un estat membre, encara millor, perquè si després s'ha de fer algun tipus de reclamació, doncs hi ha uns mitjans que per nosaltres, el Servei Públic de Consum, o a nivell ja d'Europa, que també l'Agència Catalana de Consum té una secció especialitzada quan hi ha aspectes ja més que són europeus, perquè gràcies en aquest cas a nivell de la Unió Europea és un dels que té un dels serveis més que estan una regulació molt més específica i amb una protecció molt més alta que altres països amb el tema dels consumidors, no?
0: Que és combinat, quan parlem de viatge combinat, què vol dir? Doncs allotjament, més activitats, més...
2: Avió, hotel, vehicle, per exemple. Uh-huh. No?
1: Aquest seria... o avió, hotel.
2: Sí. Sobretot combinat i quan hi hagi una pernoctació de més d'un dia, també, eh? Vull dir, perquè és aquesta una mica la regulació.
1: Doncs, bueno, tant si fos que ho comprem nosaltres directament perquè estem buscant per internet, a través dels navegadors, o bé perquè anem amb una agència de viatges, sempre hi ha els requisits que hauríem sempre de tenir en compte, no? Sempre, ja sigui una agència de viatges o bé internet, hauria de ser de confiança, unes plataformes de confiança o una agència de viatges que sapiguem, perquè també hem sabut, no?, a través de les notícies d'agències que han tancat, que s'han agafat els diners de les persones i han tancat i han deixat a les persones sense res, no?, sense il·lusió,
2: sí,
1: per aquell estiu. Doncs sí, sempre confirmar que és una plataforma de confiança, un establiment de confiança. Després, no guiar-se només pel preu, perquè moltes vegades és la manera que fan servir a través del màrqueting enganxar-nos, no? Perquè, ostres, mira, que me'n vaig al Carib i em surt només 600 euros. Bueno, potser no és tot això, no? Has de començar a veure què és el que t'entra, què no t'entra, si hi ha les taxes, si el vol, si no... Bueno, s'ha de fer aquesta feina de llegir la lletra petita.
2: Sí, perquè aprofitant amb això que dius, el que parlàvem dels viatges combinats, en aquest cas, un viatge combinat, si el preu, és a dir, si està en el contracte, diem que el preu és, val, no?, que has dit, 600 euros.
1: Sí.
2: Podria ser, no? Jo compro aquest bitllet en aquesta època i ara, perquè... No va dir Venezuela, queda una mica així, no? Perquè volia anar a Venezuela, però vas a un país que després i et volen incrementar el preu perquè, o mira, amb el tema del petroli, no?, que estava pujant molt el preu o alguna cosa. Només et pot superar el 8%. Si et supera més del 8%, com a persona consumidora pots cancel·lar aquell vol, aquell viatge.
1: Sense cap penalització, sí.
2: Exacte, no? Això sí que són, veus, petits consells que hem de donar perquè la gent ho sàpiga.
0: I, ostres, hi pot haver un increment de preu, però com a molt del 8%.
2: Del preu que tenies tu estipulat en contracte. Sí. Ojo, perquè no vol dir que si la publicitat era 600, no, és si jo ja l'he contractat, no me'l poden incrementar un 8%. És a dir, no si hi havia 600 euros i ara ens posa 1.800 perquè ha pujat el preu, pot ser, per això hi ha el lliure mercat i ho poden fer, ho poden pujar, perquè si els incrementen els costos, però si tu ja has pagat o ja has signat, aleshores sí que és només un 8%. Però això a vegades és tan interessant quan es compren, fer aquesta compra que ens agrada tant de dir, no? Aquesta compra planificada, pensada, perquè tens aquests drets que et garanteixen poder tenir després algú, no?
0: Vale, dubtes, doncs, ara a mi que em surten. Com saps que allò que has signat és el contracte i no una prereserva, una fiança o això, no?
1: Bueno,
0: ho has de saber, com ho pots diferenciar. Que després no et diguin, no, és que clar, no, tu vas pagar 600 per tenir una plaça, però el cost al final són 800, no?
1: Això seria com quan compres un producte, exactament igual, tu veus les condicions, has de demanar les condicions on vegis que és el que t'entra el vol, sortint de Barcelona, te'n vas a tornem-hi al Carib, arribes a Santo Domingo tal dia, després tornes, agafes aquest hotel, entres a aquesta hora, a l'altra, o sigui, que t'especifiqui clarament els dies, les hores, tot allò que t'entra, i els pagaments, i si ja has pagat, doncs ha d'haver una factura que et conforma i que diu que tu has pagat, en quin dia, i...
2: Sí, perquè encara que sigui un pagament per avançat, per això són les factures de pagament a compte.
1: Sí.
2: Però, per exemple, mireu si és important lo de la normativa europea que dèiem, perquè quan estem buscant bitllets, no? Ara hem parlat d'una agència, però parlem de que ens ho fem nosaltres mateixos. La normativa europea nostra ens protegeix perquè les companyies aèries estan obligades a mostrar el preu final abans de fer la compra, sí, i no poden haver-hi després recàrrecs. Això és interessant perquè a vegades vas dient i després és, i si vols aquest preu, i si vols et van afegint, i sí, quan arribes dius, ostres, que en teoria això estava inclòs i no està. Llavors mirem-ho molt bé, pel que he dit abans, i que cal, si pot ser, i si el vol a més surt de la Unió Europea, també tenim a més la normativa, el reglament, que no s'ha vist modificat, que encara és el del 2004, que protegeix justament amb el tema dels viatgers, no? Des de vols cancel·lats, retards, anul·lacions, és a dir, tot això ja hi ha una normativa específica que està a tota Europa i, al tanto, que Londres, Anglaterra, no està a l'Europa, eh?
0: Sí, sí.
2: Dic, és que res, bueno, perquè la gent diu me'n vaig a Londres, em penso que està tot igual i després vaig allà i em cancel·len el vol i potser llavors no em fan cas.
1: Que ara ja estan parlant de tornar, o sigui...
2: Ah, bueno, doncs mira, que ens escoltin, sí, però... que ens escoltin.
0: Avui en dia no, no? Sí, sí. En el moment que la gent senti jo, en principi no, encara no, doncs... no hauran tornat. Parlant més, doncs, concretament de vols, no? Que és una part del viatge, però això, no? Hi ha qui té el pack del viatge i hem donat aquests consells. Gent que es compra el vol pel seu compte, doncs, perquè va a una ciutat o perquè va a un lloc concret o s'ha agafat l'hotel per la seva banda. Què és això a l'hora de comprar el bitllet? Què ha de tenir en compte? També, doncs, allò serà el bitllet final, el preu que paga, sí, en aquell moment serà el preu definitiu, i a què té dret també, no? Allò si pot pujar la maleta o no, que és aquesta discussió que cada vegada, doncs, sobretot amb les low cost, hi és més, no? Si realment és un dret o no, tant de, et poden cobrar per la bossa.
2: Ah, ja. Si poden cobrar per la bossa?
1: Per, sí, l'equipatge.
2: Sí, clar. Ells poden posar el preu que vulguin. Això és lliure, no és un servei públic estandarditzat com potser podria ser la Renfe, que sí que ho té atorgat i que dius, no, ha de seguir una normativa i només és un únic operador. Bueno, ara la Renfe n'hi ha diferents, no? Però volia dir Rodalies. Però en aquest cas són lliures mentre estigui la informació. Aquí el més important és la informació. Si la informació està facilitada, t'ho poden dir. El que sí és, seguint el que parlàvem de la normativa europea, que perquè això sí que ens hem trobat, ara estava pensant en un cas que vam tenir, que s'aplica a vols que surten d'un aeroport de la Unió Europea encara que la companyia no sigui
1: europea.
2: Vull dir, potser és no sé, no?
0: Turkish Airlines.
2: Sí, exacte, llavors sí, sí. Ho tens. I també els vols que arribin a la Unió Europea des d'un país de fora, eh? Si però, la companyia és europea.
1: Exacte.
2: En aquest cas, no? I si a més té escales, encara que siguin fora de la Unió, però si tu t'ho compres tot amb el mateix, també et serveix. Aquestes cosetes a vegades
1: sí. Mm-hmm.
2: Ens ha arribat. També és molt important, estic pensant en el cas d'una persona que reclamava que no era de la Unió Europea i que no li accept... i que va haver-hi una... Sí, ara anava a dir si qui era, Ryanair, era... No li acceptaven per volar un DNI, me'n recordo. Sé que no li acceptaven un document d'identitat, que ella deia, no, no, és que aquest document a mi em serveix, i li deia, no, no, m'has de portar el passaport. I li deia, no, no, que jo sóc resident i tot, però estava anunciat. Uh-huh. Llavors li vam haver de dir... és que estava a les condicions que tu vas rebre quan vas comprar el vol, quina documentació havies de portar per poder pujar o no pujar, com el tema de que hi ha... Tu potser no tens l'obligatorietat de que el teu fill, filla, tingui el DNI fins als 14 anys, però si aquella companyia obliga que aquell menor tingui, vagi amb un passaport o un document d'identitat, mana la companyia.
0: Clar, clar.
2: Però com sempre és la informació que estiguem dient, no? Llavors,
1: sí.
2: Si seguim, tenim llavors doncs, quines totes les casuístiques que es poden donar, sobretot ara aquests dies que hi ha tants viatges, no? Vagues. Podem tenir...
0: Sí, vagues de no? controladors, pilots, o el que sigui.
2: Sí. Mm-hmm. Doncs
1: diferenciar, no?, entre una indemnització, un retard, o potser la cancel·lació. Clar, aquí hi ha diferents estadis. Quan cancel·len t'han de donar una opció, t'han de o recol·locar-te en un altre transport perquè puguis arribar en un termini d'entre 3 i 5 hores o... però és que cada cas és una... Mira, aquí tenim el retard de si superen les 5 hores del passatger, doncs el passatger podria decidir en el cas de que no li sigui convenient, perquè clar, si et retarden 5 hores potser estàs pensant arribar a les 9 del matí a Madrid i ja no et val, doncs pots decidir cancel·lar-ho.
2: Sí, en aquest cas això és si es
1: l'import del bitllet.
2: Clar, si es cancela,
1: hi ha diferents casuístiques.
2: Si es cancela o hi ha un retard que és superior a 5 hores, sí que és veritat que hi ha un escalat. Si el retard és entre 3 i 2 hores, si és entre 3, però diem 5, que és el sumatori total, no? Que és el més gran, perquè pot haver-hi que dius, ostres, no han arribat a les 5, perquè moltes vegades ho fan, d'esperar-se, sí. I de just et surt els minuts abans per no haver de pagar de vegades indemnitzacions. Però llavors pots triar recuperar els diners o transportar alternatius, que és el que et diuen, no? A vegades, o amb l'overbooking, quantes vegades, no?
0: Sí,
2: que
0: es passa
2: a dalt i diuen, oferim un passatge pel següent i van donant doncs uns diners, no?
1: Sí. Bueno, això per exemple, si fos...
0: Però en l'overbooking et poden donar l'alternativa, però a més tens
1: t'han una... T'han de pagar una indemnització.
0: Exacte, t'han de pagar una recompensa, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, és diferent al que estem parlant, que si fos una vaga de personal o bé de terra o bé d'aeri.
0: Sí, en cas de vagues, no sé si... T'han de tornar els diners o...
2: Sí, és el mateix. En aquest cas, si el vol es cancel·la o arriba amb 3 hores o més de retard, que és el que estàvem dient ara de lo de les hores, que sigui atribuïble... Aquí ja comencem també amb el tema. És a dir, si la vaga és del propi personal, és atribuïble a la companyia.
0: Uh-huh.
2: També perquè pot ser que digui no, una vaga de taxistes que m'han bloquejat tot. Et poden dir, no és nostre, eh? Aquí hi ha les casuístiques que ens podem anar trobant. Però si és atribuïble a la companyia, aleshores pot tenir una indemnització que va entre 250 i 600 euros segons la distància del vol. 250 si és europeu, 600 euros quan és fora de... quan ja és transoceànic, no? Però si la cancel·lació es comunica amb 14 dies d'antelació o et fan un vol alternatiu, llavors potser no t'han de compensar. Llavors sí que ens hem d'anar mirant molt bé tot, mira molt bé els missatges i si el que deia més, si és aliena, com
1: a
2: el que has dit
1: no?
2: abans, has parlat dels controladors, no?
0: Sí.
2: O del personal de seguretat, llavors el passatger segueix tenint dret d'assistència, et poden reembolsar el bitllet o un transport alternatiu, però no hi hauria la compensació econòmica.
0: Uh-huh.
2: És a dir, sí que no et deixen a terra, sí que et busquen, no? Això, quantes vegades passa que estàs, és un retard, llavors et diuen aquesta nit, doncs et pago l'hotel i et pago els menjars perquè estàs fent escala i perquè puguis sortir demà. Però llavors no pots demanar l'indemnització.
1: Sí, però aquest seria el dret d'assistència, però ja no seria la indemnització, sí, exacte.
2: Sí. I llavors què passa, si ens passa? Perquè això també passa, no? Que estàs allà, estàs en el moment, estàs neguitós, com el tema de l'equipatge, no? L'equipatge també en tenim bastants. Doncs es fa, has de presentar la reclamació a la companyia. O, però és que no hi ha ningú, és que és la una del matí, que no estan, llavors què fem? Com sempre, com qualsevol reclamació, hem d'intentar que quedi constància, no? Si hi hagués l'aeroport, que hi hagi una manera de demanar el full oficials.
1: Si no, per escrit o mitjançant un sistema que deixi constància, el correu electrònic, qualsevol que li posi un segell conforme.
2: Sí, i en aquest cas, l'Agència Europea sí que ja no és a part dels canals habituals que dèiem que tenim els serveis públics de consum, que facin la... Com ara, és que ara mola, perquè ara amb els mòbils i les fotografies va tot més ràpid, no? Doncs tu tens allà i veus la pantalla, vol cancel·lat, vol anul·lat, vol, vull dir que pots demostrar que és una realitat, a més tenen aquest vol.
1: No, i que hi ha un registre on l'Agència Estatal de la Seguretat Aèria, coneguda com a ESA, pues, que t'ho confirmen, et diuen sí, aquest vol ha sortit amb aquest retard i no hi ha manera, no poden sortir-se'n.
2: I ho paguen, eh?
1: Sí, realment, sí, paguen.
2: Sí, realment la veritat és que ho paguen, sí. Tornen els diners, sí. No, és una de les reclamacions que menys mal, aquestes, sí. És que, com he dit abans, porta des del 2004, no ha canviat la normativa.
1: A vegades triguen, eh? Hem tingut alguna situació a Ibèria que sí que ho reconeixen, però després triguen a pagar, donen voltes, no? Que el compte no és el correcte, no? Que la persona no és la sol·licitant, però finalment paguen.
2: Els consells finals, no? On deien, doncs, com què hem de fer? Com tot.
0: Exacte,
2: conservar sí. Sempre la targeta d'embarcament, la reserva de vol.
1: Clar.
2: Tots els rebuts de les despeses, perquè també ens ha passat, no? Això no ens va passar que hi havia una persona que reclamava que la maleta li costava, que reclamava, però un dineral perquè deia que era moltíssim. No, per les maletes també ja està estipulat.
1: El tema de l'assegurança.
2: Sí, està estipulat també unes quantitats, no? Però que s'ha de guardar tot, conèixer, guardar molt bé tot, mirar les hores de sortida i hores d'arribada per la compensació, perquè això moltes vegades la gent no n'és conscient, que pot després, com a mínim, dius, mira, almenys he tingut el neguit, però mira, m'han retornat els diners, he tingut una compensació i potser doncs me'n puc anar en una altra data. Però molt, sobretot molt de compte, com sempre, en aquestes dates assenyalades, perquè també és quan poden haver-hi, és quan s'aprofita perquè la gent els seus
1: sí,
2: drets,
1: per
2: no?
1: Una...
2: Per fer vagues. I aquí sí que, com has dit abans, trenquen la il·lusió, però doncs, tenir una assegurança a vegades, tot i que ens costi una miqueta més, val la pena quan ens estem gastant molts diners, perquè val la pena.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat de viatges, de vols, d'agències de viatges, perquè la gent tingui aquests consells i també sàpiga els drets que tenen com a consumidors. I ens han donat doncs, tota aquesta informació avui l'Eva Mangual, encarregada de l'atenció al consumidor, i l'Imma Laborda, tècnica de consum. Gràcies i fins la propera, que vagi bé.
1: Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Molt bona tarda, avui estem al 15è programa de Piles al Vent. La música és una mica estranya perquè hem tingut un problema i se'ns ha perdut. Però bueno, estic amb els... No, no amb els meus convidats de sempre perquè em falta un. Estem amb el Nogui.
1: Hola, si el Pol em connecta al micro.
0: Que... està fotent altres coses.
1: Es complica això.
0: I amb el Jordi Lora.
2: Bon dia.
0: Avui ens falta el Nil perquè som, estem a agost, vacances, ha volgut marxar. Vai de Núria, no sé on va dir, sí, però sí, està por ahí.
1: Per la muntanya.
0: Sí, com sempre. I tenim el nostre convidat, que ja el pots presentar tu, Nogui, ja que és la teva secció, de la teva part dels castells.
1: Perquè tu no vols treballar, no?
0: Efectivament.
1: Aquesta part sempre la fas tu. Ja no,
0: és que és molt d'hora avui. Sempre bueno, gravem per la tarda, avui són les 10 del matí, llavors.
1: Sí, avui el problema no s'hi cau cada dia, perquè estem al dia que gravem, o sigui que publiquem. Doncs avui ve a acompanyar-nos l'Adolf. Buenas.
3: Hola, bon dia.
1: I vindrà en qualitat de posició de vent. És veritat que ha fet de vent i de primeres, ha fet totes dues posicions. Avui descobrirem si alguna més, si li agradaria fer alguna altra, si vol ser enxaneta, Pol, puja'l, no? No puja'l a tothom, puja'l
0: no,
1: també.
0: No em deixen a mi, ah, vale. Ningú més serà enxaneta.
1: Ok, perfecte. Wow. I doncs, si voleu, comencem amb la meva part de les preguntes. Que normalment les presentes tu, avui t'has volgut escaquejar totalment.
0: Sí.
1: Vale, ok.
0: Comença.
1: Doncs, no sé si has escoltat algun programa, saps com va?
3: Sí, algun he escoltat.
1: Vale, pues començarem amb unes preguntes per conèixer-te una miqueta. I la primera seria, de què treballes, de què volies treballar de petit i si creus que el treball del que estàs ara mateix treballant

0: primera vegada que vas dir, jo vull formar part d'això?
1: Home, jo la diada que recordo amb més carinyo va ser la d'Espella, però no va ser la primera vegada que feia castells ni que veia castells. O sigui, bueno, la que tinc major record va ser aquesta.
0: Vespella és Vespella de Gaià?
1: Sí, que va fer el primer set.
0: El primer castell, el set de castells del Foix de Cubelles.
1: Exacte.
0: Com va anar aquest castell?
1: Bueno, jo no sóc tècnic, però potser es veia una mica tort, però bueno, al final va sortir.
0: I a riure's per aquí? Perquè...
2: Hi havia una regla que li deien la baixeta, imagina't, per la diferència d'alçades.
3: Bueno, igual que l'altre dia, no? A la platja, o sigui, tampoc...
2: I era el cinquè, aleshores, està, no passa res.
0: Ok, i ara, una de les bones preguntes que tenim, que és, què et va dinsar dins del món de castells?
1: Bueno, suposo que, com tothom, o gran part d'aquesta colla, l'Àngel va tenir una part important, però sí que al final no va ser la que va decidir. O sigui, l'Àngel em portava cotxes de la policia local, a la meva feina, i sí que tenia molt de contacte, i bueno, amunt i avall i tal, no? I sempre a temps venia a fer castells, que tal, que no sé què, però bueno, mai donava el pas. I llavors va ser el cas que un tiet de la Renata, de la meva dona, va voler mirar les tradicions d'aquí i això, perquè volia venir a viure a Cubelles, i em va dir, diu, acompanya'm a això dels castells i tal, no sé què, diu, perquè jo no parlo massa espanyol i tal, no? I el vaig acompanyar i, mira, a mi em va enganxar i amb ell no.
0: O sigui, per culpa d'acompanyar algú et vas quedar tu, al final.
1: Exacte.
0: Vale. El nostre company, Nil, que avui no està, estaria molt content que en el minut 3 ja algú ha parlat de l'Àngel Moreno.
3: Sí, ens falten 3-4 paraules per dir Rico.
0: Sí, el tindrem sencer, jo crec. Ara passem a una part més de jajas, vale? De preguntes. La primera és meva, les altres 3 la van fer nens meus d'una estra escolar. Li vaig preguntar quina pregunta faries a algú que coneixessis nou, que no fossis la típica de quin equip ets i aquestes coses, i són les que estem utilitzant i estan agradant bastant aquestes preguntes, no només aquí, a tot arreu, menys a l'últim dia que vam anar a col·laborar amb Quart Segon, que em van prohibir la pregunta estrella.
3: No, sí, ens va batar.
0: Però bueno, l'estimem igualment. La primera és el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On te'l poses? Mà dreta, mà esquerra o faixa?
1: Mà dreta.
0: Ok. Si fossis un gelat, de quin gust series? De quin sabor series?
1: De maduixa.
0: Quin animal series dins del món, o sigui, de la fauna d'una colla castellera?
1: Bueno, tot i que no seria l'àmbit o l'espai correcte, però m'agradaria un dofí.
0: Per què? Algun motiu?
1: El dofí perquè sempre està somrient, o almenys sembla que sigui somrient, i té la pell molt fina i depèn quines coses li rellisquen.
0: Molt bé, molt bé. Bon símil. I ara la nostra pregunta estrella d'aquest programa, que és, quina pedra series?
1: Una pedra de riu sempre.
0: Per què? Algun motiu?
1: Perquè és molt més pura que l'aigua del mar i és molt relaxant.
0: Ok. I ara passem a la part graciosa, que és la que ja no m'encarrego jo, sinó que és la pregunta de l'últim convidat. En aquest cas, l'Anna, que va fer la pregunta de, per tu, què significa formar part d'aquesta colla i quina evolució veus amb nosaltres?
1: A veure, té dues preguntes dins d'una, no? Però potser la que més sento és que estàs dintre d'una gran família, que t'hi trobes molt a gust i jo crec que l'èxit és compartit amb tothom. Si tothom anem a una, l'èxit serà molt més gran.
3: Vale, no sé. Perfecte.
0: Molt
3: bona. Molt bones preguntes i molt bones respostes.
0: Sí, efectivament.
3: Una concurrença d'abans, l'Adolf ha fet de bastantes coses, ha fet de primeres i de vent. Si pots explicar una mica, el nostre programa considera això, en explicar a la gent les posicions dins del castell, si pots explicar una mica la teva funció, què fa un vent, per què està dins la pinya, per què és important.
1: Bueno, el vent, doncs, al final és com un eix que està entre mig de dues files, no? O de dos pilars, i llavors doncs, la funció principal és doncs, que el castell no vagi cap a una banda o cap a l'altra, sempre fer pressió doncs, cap al costat, però sempre tirar una mica cap amunt i fer aguantar aquella corona o aquella rodona perfecta que no es desfagi.
0: Depèn de quin

0: un lateral estigui a la teva zona, és més complicat fer de vent?
1: A vent, no, és més aviat quan hi ha agulla a dins. Quan hi ha agulla a dins sí que treballes una mica malament perquè no treballes tan recte, treballes més, amb més angle i costa més de trobar la posició, sobretot si els laterals doncs, ocupen més espai o no tens tant d'espai per tu.
0: Vale. Per qui els estigui escoltant i no entengui el que acaba d'explicar més o menys, és que quan ja que estigui amb agulla el vent va per davant, llavors queda com més obert els braços. I quan no té una agulla aquest, els castells, o sigui, és un castell bàsic, els laterals es col·loquen per davant del vent. Per això he fet la pregunta. I això es refereix a que queda més obert l'angle perquè està més cap al davant. Et genera un agobio, un estrès quan hi ha un castell amb agulla, ara està pensant, a veure quan em toca entrar, a veure quan em toca entrar?
1: Home, en principi sí, perquè no s'han quedat massa a l'ordre de les accions, però bueno, mira que passant el temps i si no sempre sents alguna veu que diu Pilar-se el vent, mans al Pilar o tal, no? I llavors doncs, bueno, pues ja estàs atent.
0: Que moltes vegades qui ho crida és el Pol,
2: sí.
0: Des de dalt. No, des del Pilar,
2: sí, normal,
0: no?
2: Pilar.
0: Quan ho crides.
2: Sí, sí.
0: Ho crides perquè et fa pel fer esforç o...?
2: No, perquè jo sempre necessito un muffin quan entra l'enxaneta. I els comenta l'enxaneta quan jo crido. Perquè okay. Si no ho feu després i estic totalment venut.
0: T'espaviles, Pol, espaviles.
2: No, perquè jo sempre ho dic, perquè si fos un Pilar més gran, fes un 3 de 7 amb agulla, que és un Pilar de 5, sí que el segon pot estar agafant el castell, llavors es pot oblidar el de dalt, però al ser un pilar de 4 només he d'agafar directament ja el terç molt de seguida, abans que li entri l'enxaneta, llavors no puc agafar, llavors tinc només 2 mans, 3, 4, perquè...
0: Ves dient, bueno.
2: 2 em refereixo, una per davant, una per darrere, i 3, perquè bé, nosaltres fem els castells amb 3, quan reiaven 4, per això he dit 4.
0: Bueno, depèn del castell, hem fet també amb 4.
2: Sí, no sé si
0: surten. Si entren o no entren.
2: Últimament, sí. També volia aprofitar aquesta entrevista perquè a part de l'Adolf, a part de ser membre de la nostra colla com a vent, primeres, les posicions que hagi fet, també està dins d'una comissió que és molt important i molt poca gent que està, i fins i tot gent que està dins del món dels castells no la coneix i no coneix aquesta funció que és la comissió d'equitat. Explica una mica la funció que fas dins i perquè és molt important aquesta comissió dins del món dels castells.
1: Bueno, òbviament és una comissió que... És important i també doncs, és molt delicada, no? Llavors doncs, és una comissió que has d'estar molt centrat en el que has de tractar, sobretot sempre amb confidencialitat i bueno, per sort tenim una colla petita i els problemes són petits, però hi ha companys que estan amb colles grans i la veritat és que déu-n'hi-do, fiques-la amb el cap. Però bueno, és important perquè mirem de que n'hi hagi un ambient sobretot amb respecte. I després, doncs, bueno, cuidar doncs, qualsevol indici d'abús a menors o fins i tot adults també, o posicions no correctes, qualsevol cosa. Sempre mirar de tenir el respecte davant de tot.
2: I és una comissió que està lligada directament a la coordinadora, amb alguna entitat reguladora, o és sí. Només per la colla?
1: No, estem en contacte amb la coordinadora, de fet els cursos ens ho fan ells, i sí que rebem informació continuada, de casos i tal, llavors doncs sempre aprens dels altres, no?
2: Molt bé, bueno, més endavant si voleu això ja parlo, seria més exterior però parleu amb vosaltres, podem fer només un portant a 2 o 3, quan sou ara mateix a la comissió?
1: Som 3.
2: Podem portar els 3 de la comissió, sí. I fer un programa més extens igual que amb sanitaris, igual que amb esdeveniments i qualsevol cosa, que sempre parlem que fer castells no només és fer castells, sinó és tindre una vida a part i és tindre una xarxa que t'uneix molt. I a part de fer castells i les posicions que hi ha moltes coses darrere que podem anar parlant de tot una mica.
1: I perdó, són 4.
2: Sempre també als convidats que venen m'agrada fer-los una pregunta, que és quines característiques físiques té la teva posició. Per exemple, jo, que sóc baixet, podria fer de vent?
1: Home, depèn de com siguin els baixos.
2: Si són molt més baixetos que jo, sí, no?
1: Exacte. Jo crec que els vents han de ser gent que tingui una certa alçada per poder arribar com a mínim a el que és la cadera, no? Dels que estan en segon. Fort o no, jo crec que al final la força es comparteix amb... Si tothom treballa a la seva posició, la força és mínima. Quan tens la mala fortuna que et ve cap al teu costat, doncs sí que has de fer més força, però bueno, normalment darrere en tens un altre que també et recolza, no? Mm. I sobretot també doncs, n'hi ha detalls, no? Sobretot de la part de darrere, el que tens al darrere de segon, que si et fica els talons a sota perquè tu tens que aixecar més amunt i estàs de puntetes, doncs clar, de puntetes pots estar un minut, però més no pots estar perquè se't carrega. Llavors, doncs, si el darrere té una mica idea i professionalitat i tal, i et fica sota el peu, doncs la veritat és que també s'agraeix.
3: Mm. Molt bé.
0: Sí, a la part d'aquesta que estem, ara que parles dels que estan darrere ajudant, a tu com et va més còmode que t'agafin els braços? Perquè a mi a vegades hi ha gent que no m'arriba del tot al canell i em va molt millor que m'agafi de colze. Tu com estàs més còmode?
1: Jo la veritat és que... jo crec que hauria de ser una posició una mica mòbil, perquè sí que a vegades, sobretot quan fas de primeres, depèn qui estigui a dalt, no necessita tanta força. I tu ja el coneixes i saps com treballa, i llavors doncs, només cal la pressió quan realment fa falta. En canvi, si tens un darrere que no sap com treballa el que tens al davant, doncs apreta, sempre apreta, sempre apreta, i al final és que no fa falta. Llavors, doncs, si t'agafa del colze, doncs pots controlar més aquesta força, però si t'agafa de dalt, moltes vegades és que et xafa la mà i no pots ni bellugar-la, no? Sí. Llavors, doncs, és depèn una mica, depèn una miqueta la funció.
2: Nosaltres que hem tingut dies amb colles grans i colles petites, es nota molt la diferència quan hi ha molta més pressió externa de la pinya? O sigui, per exemple, mantindre la diada al principi va ser el maig, crec?
4: 10 de maig.
2: El maig... amb bordegassos, nens del Vendrell, jove a Tarragona, i per exemple l'altre dia en tindrà, que no és per diferència, però en tindrà una diada amb minyons de l'Arbós i bous, que són colles bastant més petites que bordegassos, nens i tal. Es nota molt la diferència entre un treballar amb colles grans que colles petites?
1: Sí, sí que es nota. Es nota molt perquè, clar, vosaltres que sempre feu gairebé castells nets i tal, jo pateixo molt perquè a vegades és que encara no hem començat i tens una pressió darrere que dius, mare meva, però si t'hi traiem tot avall. Llavors, doncs, jo, hòstia, és que costa, eh? Igual que quan vam fer algun assaig allà dalt al Cafigarot, amb els verds, i jo per l'alçada em toca molt a prop i, mare meva, és que es fa de nit allà dintre, per Déu. I és una pressió molt, molt heavy. Però bueno, jo crec que al final el control de la pressió és una mica mental, no? Llavors, doncs, si estàs molt concentrat i estàs molt mentalitzat, doncs encara que arribis molta pressió per darrere, crec que arribes a controlar-ho una miqueta. Moltes vegades estàs més empenyent amb el teu cos cap enfora per aguantar el de darrere, o el típic que es fica a fer-te de segones, primeres mans i està allà apujant-se tot el seu pes amb els teus braços, que tens més força, tens que fer més força per aixecar els braços de darrere que el que tens al davant, però bueno, ja són coses que passen.
2: Ara que parlaves de nivell mental, veníem de dos capítols enrere, un va ser de Cap de Canalla, de Castells de Foix, i l'altre va ser una de les quartes, que parlen que les seves posicions són molt de mental, la Cap de Canalla, perquè ha de treballar molt mentalment amb els nens per veure si poden pujar, si no, perquè els hi passa i tal, i quarts perquè va dir que és una posició molt mental, més d'esforç físic, és més de cap. Tu veus que la teva posició és més física, és més mental, és més... Com creus que és?
1: Jo crec que és més física, ¿vale? Perquè quan realment ve el pes cap a tu o estàs de primeres i allò baixa una miqueta, doncs has de fer molta força. Però jo crec que també és una mica mental. No sé, jo ho aplico quan estic fent castells. Jo per mi n'hi ha tres fases, no? La primera és mental, de que estan començant a pujar i t'estàs mentalitzant de que tot anirà bé. Després n'hi ha una altra fase, que és la de força, ¿vale? Que llavors et concentres a fer tota la força possible, màxima, i després doncs, al final és l'èxit, no? Quan ja han baixat, doncs llavors és quan ho celebres. Jo ho celebro més aviat personalment, no? Perquè com estàs tota l'estona mentalitzant-te, doncs al final és el teu premi doncs, mental, no? Hi ha gent doncs, que comença a cridar, i què tal, no sé què... Bueno.
0: Jordi.
1: Ja, aquí tenim un costat, que el Jordi això ho expressa totalment. Però, no sé, jo crec que és un èxit doncs, personal, no? I també ho comparteixen amb la colla, però n'hi ha gent que ho comparteix d'una manera i n'hi ha gent que d'altra, no? D'una altra manera. Però jo crec que és molt important, sobretot la gent que fa de crosses o que fa de contrafort, que està molt més comprimit que la meva posició, jo crec que és un treball que s'hauria de portar a terme, no? de que n'hi hagi un control mental de que estàs allà dintre, perquè si perds una miqueta els nervis, sí, pot ser molt complicat. És clar, és perquè si algú li agafa ansietat o el que sigui, no pot sortir fins que no s'acabi.
2: Jordi, parlant de celebrar, tu com és que t'hem mirat tots, quan ha dit la gent que celebra més efusivament i tal, t'hem mirat, tu com ho celebres? Quan baixes de la pinya comences a cridar i a saltar, no?
0: Ojalà,
4: ja. Tant de bo, no?
1: Encara no he baixat.
4: No, sense baixar la pinya.
2: Ah, molt bé, molt bé. Vosaltres què opines, guapinyes, per això?
0: No, jo anava a preguntar, tu que has fet alguna vegada de primeres, has rebut el peu del Jordi a la boca?
1: No, a la boca no, però a l'orella o allà sí.
0: No, jo a la boca. No, Jordi, valora la gent de la pinya, sisplau. Que hem de dir que aquí li fem moltes bromes, però es va portar 2 dies seguits bronques del cap de pinyes per haver saltat a sobre de la pinya i celebrar.
4: I sou aquí dels únics que després es posa la pinya el primer.
0: Molt bé, això és veritat, et dono la mà. Molt bé. I tens bona foto. Et vam pillar bona foto.
4: La foto era bona.
0: La foto era bona.
4: De la meva celebració.
2: El 4 de 7.
0: Sí, no sé què va ser, però li vam anar a agafar una foto, però un fotón.
2: Parlant del 4 de 7, 9 d'agost va ser la nostra diada.
4: Molt bé.
2: És que jo amb les dates ja tinc tantes dades al cap que no puc més.
0: He aconseguit mirar el calendari, dir el dia i no parlar sense micro, que abans ha parlat sense
2: el
0: micro.
2: I no l'he quedat a mirar.
0: Ah, bueno, perfecte, llavors molt millor.
2: Bueno, el dia 9 d'agost vam fer la nostra festa major, la diada de festa major aquí a Cubelles, i vam fer el 3-4 Torre i el 7 de 6, que molta gent se la deixa. De fet, el baròmetre crec que no ens l'han posat. Però a partir d'aquí... Carles, treballa una mica, sisplau, gràcies. No, a partir d'aquí, a 9 d'agost hem fet la nostra segona clàssica de set a la primera casa i la primera temporada. I la primera temporada passada va venir el 9 de novembre. Va venir el 9 de novembre. Tu veus què ens toca ara?
1: Què ens toca ara?
2: Sí. Què ens toca? Què creus que quin és el següent pas i quin és el pas que tot faria il·lusió? Perquè hi ha gent que tira per diferents jocs.
4: Clar, jo crec que és diferent.
2: Hi ha dos o tres idees.
4: Què ens toca i què vols que ens toqui?
1: Aviam, ostres, jo crec que la que ens tocaria seria, aviam, com diu l'Anna, el 2 de 7, no? o la torre de 7, jo crec que és la que ens tocaria ara.
2: Abans que el descastells amb agulla.
1: Jo crec que sí, perquè és, no sé, és com més elegant.
4: Aquí hi ha una persona de públic que també opina el mateix, eh?
1: és més elegant.
0: Mira cap aquí, parla. No m'arriba el micro.
5: Hola.
0: És la Neus, la filla de l'Adolf, i parella del calvo que tenim aquí que no sabe usar dos botones.
5: Jo res, opino el mateix que l'Adolf. I el Jordi també ho estava dient.
4: Jo crec que tal com tenim la torre i tal com tenim el Pilar 5, és més factible el 2 de 7.
5: Jo també. Bueno, no sé res, vull dir, ho veiem des de fora, la resta.
0: Pol, què n'opines d'això? Com a pinyes crec que és el castell que millor tenim, de pinya, o sigui, vull dir... Jo diré sí sempre. Ara, què diuen els troncs?
2: Que colles de 8 no poden fer la torre de 7, la farem nosaltres a partir d'aquí.
0: I colles de 8 segurament a 5 anys d'estar creats no feien clàssiques.
2: Bueno,
0: i colles de 8 hi ha algunes que porten abans de fa 4, o sigui, des de fa 4 anys fent castells de 8 i des d'abans fent castells de 7.
2: Però més gama de castells de 7 que 3,
0: sí. Bueno, ok, perquè tenen més pinya, però la pinya per la torre la tenim.
2: De quina colla parles?
0: No parlo de cap colla.
2: De quina?
0: Nada, res. Ja. Sitges.
2: Ah, sí.
0: Una altra colla que aquest any ha fet més gama, però... Si ens poséssim amb més pinya nosaltres, estaríem a la gama de la jove.
2: Parlant de Sitges, ha fet el 3-7 per sota. Què opines dels castells per sota?
1: Uf.
2: T'agraden, no?
1: Jo els castells per sota els pateixo moltíssim.
2: Sí, no el faries aquesta temporada?
1: No m'agrada tant els pilars també aixecats per sota i això. Pateixo moltíssim, només a mirar,
4: I en la teva posició, creus que els pate... o sigui, els pateixes fent la teva posició?
1: A veure, és que el problema que n'hi ha, que és l'únic tipus de castell que no puc ocupar una posició directa, perquè des que m'han operat les dues hèrnies, no puc fer una força de baix cap amunt bèstia. Llavors doncs, estic com de, al primer cordó, no? per si surt alguna emergència, i llavors doncs, clar, no faig cap tipus de força, però sí que acabo mentalment fet caldo, perquè és que el veig tan insegur, el veig tan... Ja, jo no sé ni com el van fer allà dalt al Montseny, va ser...
2: No sé, va ser recordo la plaça
4: a Sant Esteve, no?
2: És que va ser una sí, aliada, va ser una aliada, va ser perquè un casteller al Magí no, és que
0: el Magí,
4: Magí, com si aquí no
0: un random.
2: No, però va ser perquè
4: el Magí és el filador, perquè no sé. Sí.
2: Ens vam reunir a tècnica i perquè volíem fer la següent diada, que era més a prop de casa, hi havia més gent i tal. I va ser un rumor de el Magí no ve la següent diada. El fem al castell, diu, Magí l'hem fet perquè tu no ets la següent diada, i diu, sí que vinc. Va ser un bon abús, l'hem fet.
0: Jo no estava, però he vist vídeos.
2: No es poden parlar.
0: Ai, quin patiment de castell.
4: Jo crec que és el castell més lleig que
0: jo crec
4: mai.
0: Que a dia d'avui, sí. amb les peces que tenim, aquest castell no sé si surt,
2: Això va ser.
1: O sigui, van tenir molta sort, No sé ni
4: jo crec que van tenir molta sort.
2: De fet, si l'ho de fer ara, pesarà menys.
4: Sí, ara
2: pesa bastant menys que...
0: Ja. No, però vull dir, amb les peces que hi havia aquest castell, ara mateix jo crec que peta.
2: Sí.
4: Però perquè pesen molt menys fa
2: sí.
4: dos anys no, gairebé
0: esclar. Jo volia hilar just el que has dit que et van operar amb una pregunta que vam fer també a la Núria aquest mateix any quan vam començar el programa, que és com es viu als castells quan no estàs com has dalt, quan estàs lesionat o quan fas un pas enrere per el que sigui. Què pateixes més, els castells? Veient-los des de dins, sent-ho part del castell, o quan estàs des de fora mirant com es fan?
1: A veure, no tinc una resposta molt fàcil, perquè la veritat és que quan vaig elegir operar-me quan ja havíem acabat la temporada. Llavors, doncs, clar, tant l'operació com la recuperació estàvem de vacances de castells, no? Llavors, doncs, clar, no ho vaig notar. I sí que el metge em va dir 4 mesos mínim, jo els 3 ja estava fent castells, però la veritat és que no... I no sé, la veritat és que com quan fem una diada nostra o d'un altre lloc, sempre els que estem de primeres mans, de laterals, de vent, sempre estem amb altres colles també fent pinya, tinc poques oportunitats per veure castells des de fora. Llavors, doncs, no sé... Potser, si és una altra colla, mirar castells des de fora, doncs no em poso nerviós, no?, per entendre'ns. I nostres, doncs clar, és que si són nostres estic allà. Llavors, no, saps? No et sabria dir.
0: I ara, ja que heu fet que es mulli amb quins castells vol del futur, jo, a 3 setmanes que estem, vull que et mullis en què creus que farem a Bèlgica. Perquè tenim un viatge a Bèlgica,
1: wow.
0: Uns castells que fer. Què creus que podem arribar a fer a Bèlgica?
1: Ostres, doncs pues no sé, la veritat és que no sé quantes persones anem, però no sé. Home, jo crec que amb ajuda de gent que estigui per allà i això, jo provaria a tirar un 3, un 7, a veure, jo més, no sé.
2: Bueno, en principi actuem amb els castellers d'allà, dels maniques de Bèlgica, maniques. O sigui que no sé si gaire colla, crec que sí, més o menys, igual maniques... que nosaltres.
0: De Brussel·les.
1: Sí.
0: No de Bèlgica.
2: Bueno.
0: És com si dius castellers del Foix de Catalunya.
2: Bueno, m'has entès.
1: Bueno, ja us hem entès.
0: T'he entès, però igual la colla que anem a més actuant no els senta bé.
2: Igual no ens entenen.
0: No ho saps.
4: Home, jo crec que entendran. Jo crec que entendran,
2: Bueno, no passa res. Abans has dit que li hem fet una pregunta a la Núria, has fet la mateixa pregunta. També, com vam començar el podcast amb la... Bueno, li vam fer la Zazo, la Núria, el David Marfil, ells tres tenen la mateixa particularitat que tu, que és el que els seus fills pugen.
1: Uh-huh.
2: Ells és diferent, perquè són més petits, però què sents quan puja els teus fills? Tens més pressió o menys quan estan a dalt del castell? Perquè no, ells ens comentaven que sí, que a vegades quan que fan la mateixa força, que s'impliquen el mateix, però quan està el seu fill és com anem a fer alguna cosa més perquè no vull que caiguin els meus fills.
1: No, jo la veritat és que no, d'això no ho penso, perquè No sé, jo amb el Magí el veig tan segur i tan que sap el que fa i tal, que no, no hi penso. I després, doncs, no sé, com jo també sempre estic a la pinya que hi puja, però no perquè hi pugi faig més força o menys força o estic més pendent. No, al final el Magí és un element més del castell i no té per què cap diferència.
2: És que això, ells ens comenten que sí, que és veritat que no, tampoc ens importa molt, perquè com sempre hi ha nens a dalt, llavors sempre es preocupa pels nens que hi ha dalt, sí. Però ens comentaven que sí, quan ja està el seu fill, no fan més força, no fan més, però el xip de mentalitat és diferent.
1: Home, jo suposo que si és canalla, doncs clar, et fa més cosa. Jo no sé, quan ells tenien 5 anys o 6, no sé com veuria el castell si estiguessin allà dalt de tot, no? Però en el meu cas, ara, amb l'edat que tenen, la veritat és que no jo crec que si algú pensa doncs, que el seu fill està a dalt, és un error. Ha de pensar que és un element més del castell i no té per què canviar la seva mentalitat d'aguantar el castell o no.
2: Molt bé. Alguna cosa per aquí? Que estàveu parlant?
4: Voleu no, estàvem algo... comentant si era viable fer el 3 a Bèlgica. És que nosaltres...
0: Estàvem mirant qui venia i no sí, teníem clar.
4: Si teníem totes les peces i no tenim clar si tenim. No ho sabem.
2: Del tron jo crec que sí, perquè ho està mirant, sí. Però de la penya no tinc ni idea. Perquè no sé qui va, qui no va...
0: És que la dubte que teníem era el tronc.
4: Sí.
0: Però ja parlarem després.
4: Sí,
2: jo crec que millor. Sí, i al principi com ho vam mirar com va sortir el viatge...
0: Sí, sí, aquest...
4: Sí, al principi tenim clar que sabíem que sí.
0: Que el tenim. Que no tenim clar és qui va actualment. Aquesta, vale. Aquesta és la cosa.
4: Tu vale. També ens has entès.
1: Bueno, no, sí, no, ara sí. I si no és la clàssica de 6, que ja no estan acostumats a veure I castells, per tant, clar. Quedarem igual de bé.
0: I un pilar gran?
4: Un pilar
0: gran. No?
4: Un pilar, estaria
0: molt... Haurem de convèncer els pilaners, no?
4: Sí, perquè... Que abans parlàvem de quins programes ens faltaven per fer
0: Pilanes.
4: El Pilanes.
0: Pilanes.
2: També és veritat.
0: També et diré que vindran dues posicions, llavors. Un d'ells almenys.
4: Vale.
2: No m'ho entès.
0: No, perquè hem parlat abans de portar el pom de dalt, com a tal. Depèn quines combinacions fem. Hi ha un segur que ve.
4: Un segur que va a les dues bandes.
2: Un segur. Alguna cosa més que li vull preguntar a l'Adolf? Digues que aquí com pendents de Bèlgica.
0: Jo ara mateix convidat. Podria fer el que he fet
4: altres vegades.
0: Ah, no, encara no, encara no.
4: Jo també, és que tinc una cosa.
0: Ara va fer un meló, però que no és meu, que és fer el que he fet les últimes vegades, que és fer a qui ha vingut a escoltar a fer una pregunta. L'última vegada va ser l'Àritz i va acabar amenaçat de dormir al sofà. A veure com ho gestiones.
5: Què ha fet? Preguntar?
2: Sí.
5: Vale, jo m'ha dit abans el noi que havia de fer una pregunta... I jo estava pensant en el meu pare quan va començar a fer castells i la meva pregunta seria què sentia ell quan tornava a casa després d'haver fet castells. Perquè jo recordo el que ell ens transmitia a la resta de la família, del que ell sentia les seves primeres vegades, primers assajos, descobrir un nou món i res, que ens expliqui ell què sentia.
0: Molt bona pregunta, eh? Farem fora el Pol perquè et quedes tu.
1: Bueno, jo sentia, més que sentia, és que arribava a casa a fer caldo. El que sentia era el meu cos que està destrossat, però bueno, no sé, jo crec que més que sentir, aviam, ho sents quan estàs fent el castell, no? Que no sé, és que és difícil d'explicar. Home, massatge potser és diferent, és més com un treball en equip i ja està, no? Però sí que a plaça sí que notes aquella cosa per dins, no? Que és el que et fa enganxar. Però, hòstia, és que és molt difícil d'explicar. No sé, és una sensació... No sé com explicar-ho. Jo crec que la gent que companys que fan castells, no sé si això ho han notat alguna vegada, o simplement fan castells perquè els agrada fer castells, no? No sé, no, la veritat és que no ho he preguntat mai. Però jo crec que és una cosa que, no sé, que ho notes a dintre, no sé, una satisfacció, una... Encara que facis el castell, com no? O sigui, qualsevol castell que fem, tant assaig o, tot, o fora, a plaça, i al final surt bé, doncs no sé, és una cosa que et ve per dins.
0: Just el que acaba de dir, la definició que acabes de dir, és una cosa que hem parlat algunes vegades aquest programa, que és la diferència entre una persona que fa castells i un casteller. Crec que al final la persona que fa castells va, li agrada, es col·loca... I la persona que és castellera és la que el sent. Aquesta sensació que no saps descriure algú si no ve. Que a nosaltres ha passat més d'una vegada de... vine un dia i fes pinya i entendràs el que et vull dir, perquè és molt complicat d'explicar.
4: És que no es pot
0: explicar,
4: o sigui,
0: és un conjunt, almenys a la pinya, és un conjunt per mi de tantes sensacions, sí, que no saps exactament com definir totes les sensacions que estan passant. Mm. Aquell moment de mirar el teu company i veure que està patint, però tu dir, jo estic patint, però hem d'apretar els dos, aquesta sensació d'escoltar com tota la plaça comença a aplaudir perquè saps que està l'enxaneta a dalt i que ja només queda apretar a màxims i que acabi de descarregar-se, aquestes sensacions només es poden veure, o sigui, no, jo crec que només es poden sentir venir a fer castells. A on?
4: Els divendres a partir de 7:30 a la sala sociocultural de Cubelles.
2: Crec que igual falta algun dia, però a partir de... Sí, encara, no, jo, encara no ho diré.
4: Jo... Era una pregunta que, com has arribat tard, com de gust...
0: Pues no, tira aquí, fer, dona el pal, Pol.
4: Que per quan tornen els assajos de dimarts,
0: quan
4: perquè tenim una cita el 19 de setembre marcada en turquès al calendari.
0: I de fet, tota la gent que estigui escoltant aquest programa, que vagi marcant la cita.
4: Sí, sí, en turquès al calendari.
0: I si vol que no sigui turquesa, no, pot fer però, ser un altre blau.
4: Sí,
0: però...
4: perquè, si, no, perquè si no, no vagi a ser que se'n vagin amb una altra colla, es confongui.
2: Ho has cardat?
0: No, home, no.
4: O amb cabrosos de Mataró.
0: Tardava molt, eh?
2: El 19 d'agost és
0: difícil. Trigava moltíssim en dir Pol Escardats.
1: I és que volia fer un incís amb això que has dit abans, de ser castell o fer castells, i jo crec que n'hi ha un detall que no sé si la gent ho fa o no, jo almenys ho faig, i per això a vegades, o moltes vegades quan acabes un castell acabes molt xafat, molt cansat, però jo crec que no només és fer la teva posició que estàs, sinó jo el que per això acabo molt cansat perquè estic amb la meva posició però mirant totes les posicions, vale? I estàs pendent de totes les posicions, les mancances que arriben per aquí, que arriben per allà, el que demana, el que no demana, a vegades per desgràcia veus que hosti, que això se'n va avall i se'n va cap a aquella banda, no? Doncs tires més cap a aquella, o sigui que jo crec que no només és fer castells, és estar pendent de tot.
0: Sí. Ara que has dit just això, on estaves tu situat a l'últim set de sis que vam fer? O sigui, el set de sis de la platja. En quina zona estaves? Perquè jo ho vaig patir moltíssim.
1: Jo diria que estava al costat oposat.
4: Ho estic mirant.
1: Sí, perquè jo la veritat és que...
0: El vas patir aquí a Castell o no?
1: A mi fa gràcia quan diu l'Àngel, ja sabeu tothom on va? I jo, pues jo no. Jo no me'n recordo.
0: Passa molt, i a vegades em diu l'Àngel, però i on va? I jo miro l'app i és com, he fet jo les pinyes, però no ho sé, ara mateix no ho sé.
4: Era el primer de la banda del 3, o sigui, era primeres a la banda del 3.
0: O sigui, vas estar a la part que es patia.
1: Sí, sí. Potser sí, no sé.
0: Sí, jo crec que sí. Sí,
4: era el primeres de l'Àngel.
0: Va patir la meva esquerra, o sigui, que van patir, tu i jo
1: van patir. Però la veritat és que no em queda un mal record, saps? O sigui, pateixes, és viure el moment, saps? O sigui... sí. Pateixes aquell moment i ostres, tal, no? Però després ja està, l'hem acabat, s'ha fet i ja està, ja no hi penso més.
0: Jo sé si és una, patiment. No sé si és una opinió popular o al revés, o impopular, però jo surto amb més satisfacció dels castells que s'han patit, és a dir, que em tinc que matar perquè no caigui i aguantar-ho a màxims, que els castells que fem un castell surt tranquil, puja, en baixa i ja està.
1: Sí,
0: tu
1: potser,
0: com ho sents, també?
1: Sí, potser una miqueta també, però sense passar-se tampoc.
0: Sí, no cal
4: ni el que va passar amb el 7 però, ni el que va passar amb el 4.
0: I el 7, de fet, no cal, en general. El 7 no cal més.
2: El 7 de 7, sí.
4: Sí, això sí.
0: No, primer el 5 de 7 i després ja faràs el 7 de 7.
4: Uai,
1: no, però
4: 7,
1: en part sí que és
2: veritat
1: perquè llavors és quan dius, ostres, doncs la meva posició està aquí per alguna cosa, saps?
0: Sí, sí. Jo surto més satisfet dels castells que després no puc celebrar, que potser està el Jordi 4 mesos cridant i foix, castells de foix, és com, és que no tinc forces. Però surto amb la satisfacció aquesta de dir, hem aguantat el castell. Ha sigut un castell lluitat, que hem hagut de posar tots de la nostra part perquè surti. Hi ha altres castells que és com, bueno, els pilars, per exemple, menys el de 5, la resta de pilars és com, bueno, pues és un pilar. Ja està. I últimament la torre i el 3 també és rotllo. Sí. Pues bueno,
2: sí, però la torre, el tronc estem patint més últimament.
0: Sí, però a la pinya la sensació no...
4: Però perquè comença a anar, abans era el castell de primera o segona ronda com a molt, l'altre dia va ser la quarta.
0: I a més que la calor i tot el que portes arrossegant de pinyes teves i d'altres es nota, o no? Com veus això?
1: Sí, això es nota molt. La veritat és que a vegades fent pinyes a altres colles quan saps que et tocarà fer tal castell de la teva, moltes vegades intento doncs no ficar-me amb la pinya d'altres colles, perquè si, no, si darrere ja toca la teva, ja estàs una mica...
0: Jo alguna vegada també ho he fet, o busco una posició que no requereixi tant esforç a l'altra pinya, perquè és com, si sé que hauré de fer de primeres d'un castell complicat, com ara em rebenti i em quedi cansat, no podré fer la següent.
1: Sí, això és veritat. Sí.
0: I la calor és una cosa espectacular.
1: Sí, la calor és brutal.
0: I ara obriré un meló, que aquí el nostre company Pol és el més tonto que hi ha en l'univers, és el més passat amb la sala tradicional, i l'últim dia la colla vella, la seva tan estimada colla vella, va dir bastantes coses que el Pol defensa de la zona tradicional, al contrari.
2: De fet, t'equivoques, perquè la meitat de preguntes no van respondre, no els van deixar.
0: Perdona una cosa.
4: Qui no els va deixar respondre?
0: No, perquè no estaven callats i contestava la resta i seguien. No, però el de la diada és per la tarda, sense calor. Què van dir, Pol?
2: No me'n recordo.
0: Molt bé, no se'n recorda, ja t'ho dic jo.
4: És que la colla vella, amb tot el carinyo, que jo me'ls estimo molt, que es noti, van molt de tradicionals, però després... són els que han fet més vagues al 7 de 9 aquesta, bueno, els uns que han fet el 7 de 9 aquesta temporada, els que ara van darrere el 9. Llavors, però són els més tradicionals.
0: Tu què penses? Diades al migdia, diades a la tarda, diades a les 8 com a les peces? No sé.
1: Jo faria, el que passa és que és incompatible amb les festes majors dels pobles, ¿vale? Però jo faria la temporada d'octubre a març.
0: Amb la fresqueta.
1: Sí, fer-lo a les 12, que és com tradicionalment toca, però fer-ho a l'hivern, perquè llavors doncs, la temperatura sí que a vegades fa fresqueta, però bueno, quan vas al gimnàs i fora fa fred, al final també estàs calent, no? Llavors, doncs, jo ho faria al revés, ho faria més aviat a l'hivern.
0: Una temporada més tirant a el que fan les universitàries durant el curs, durant l'any.
2: Exacte. No us ho recomano, fa molt de fred. Fa molt de
0: clar,
2: fred.
0: És que és l'altre punt, eh? O molta calor o molta fred.
2: Fa molt, però, de...
0: Bueno, fa molt de fred a vosaltres. Vosaltres a la pinya et pot assegurar...
2: Jo he arribat a fer castells i abans de fer castells haver de calentar-me les mans amb alguna cosa perquè no podia fer el pilar.
1: Doncs et fiques una samarreta sota i puges amb guants, si vols. Vull dir.
0: I de fet, ara que ho he pensat, que abans estàveu criticant a la vella... Jo vull...
2: No, ara vull dir-li una cosa al Jordi.
0: No, jo vull aprofitar per criticar a Vilafranca.
4: Vale, vinga.
0: Que van molt de...
4: Ella era jove, està bé a Franca, claro, i a la vella.
0: Primer molt bé, perquè li van preguntar que ella preferia que no sigui la seva i van respondre al castell de Foix de Cubelles.
4: Vilafranca va respondre.
0: Sí, i li van preguntar...
2: No, Vilafranca no, Àngela Grau, cap de colla.
0: I de fet li van preguntar l'efecte que tens i va dir Sever, però bueno, és una altra cosa. El turquès igual li queda bé, pot venir quan vulgui. I el que sí que vull criticar, vam estar a la plaça on es farà el concurs de Quasamunt. I hi ha un munt, però un munt de plaques dels castells que s'han fet. 5 de 8 amb l'agulla de castellers de Vilafranca.
4: Bueno, però és que ells no els han criticat mai, aquests castells.
0: Amb agulla es critica tothom. Amb agulla ens han dit coses per fer castells amb agulla. Un 5 de 8 amb agulla.
2: Ells són els primers que critiquen el 3 amb agulla i l'altre dia van fer el 3 de 9 després de no sé quants anys.
0: Ja està, només dit això. Em cauen una miqueta millor després.
2: No, jo aquí volia criticar el Jordi. Vinga, perquè m'acaba de criticar és que la vella són més tradicionals per les hores, són les úniques colles, ara haig de defensar les dues de baix, que tenen diades a la nit, a les 11 de la nit. Tant com és a l'11 de setembre com
4: Firagost.
0: Sí, i Santa Úrsula, si es posen també arriben a la nit, però...
4: Sí, no, depèn de l'any.
2: De fet, és pel matí, Santa Úrsula.
4: Sí, però...
0: I s'allarga,
2: Ja, ja.
0: L'última quina hora va acabar?
2: A les 4.
0: I a quina hora va començar?
2: A les 9 del matí. Per culpa de don Jaume Galofré, no és culpa meva.
0: Per culpa no, gràcies a Jaume Galofré.
4: Gràcies.
0: El millor drama de colles castelleres que he vist en molt de temps.
2: Però sempre serà en colla de 9. A partir d'aquí...
0: Pol, el dia que el portem, li donaré un ganivet perquè te'n clavi el coll.
4: Sí, perquè dic que les joves és una colla de 9 i ja està.
0: És que...
2: No l'han descarregat encara, quan descarreguin jo els aplaudiré.
0: Bueno, per trencar una miqueta això de la jove, la vella, i que també ens va bé amb temes rivalitats i aquestes coses, vull obrir el meló a estrella d'aquest programa que...
2: Ui, avui estic sol.
0: Sabem que són les dues vessants, els castells, i que estan bastant per igual, però volem saber, per tu, què pesa més. Els castells són cultura o esport?
1: Jo per mi els castells són cultura.
0: No estàs sol, Pol, no estàs sol.
2: Tio, sempre són 3 contra 2, avui som 2 contra 2, llavors a partir d'aquí.
0: Bueno, però ja les respostes seran sempre escultura, jo crec.
1: Sí.
0: Pol,
2: No, és que cadascú et toca a tu defensar de sí. no, intentar-li canviar l'opinió.
0: No em deixeu cada vegada que intento defensar.
4: No, ja està, ja m'admet...
0: Jo ja no em defenso.
4: Sí, ja està. Nosaltres sabem que és un esport tradicional. Perquè ho vas dir tu, Pol.
0: Jo, ja, ja està, jo des del dia que vaig aconseguir que el Pol digués que és un esport tradicional, ja...
2: No, és veritat.
0: Pues el següent dia tindré l'àudio preparat i quan diguis que no és veritat posaré l'àudio una altra vegada.
4: Va, el Nogui li va donar... la definició d'esport tradicional, o sigui, pregunta a pregunta.
0: Punt per punt, el que significa ser un esport tradicional, segons ChatGPT.
4: I va anar a preguntar-li.
0: I va anar al punt responent a favor de que era un esport tradicional.
2: No. Sempre la pregunta aquesta que fa el Nogui és la penúltima, i la penúltima pregunta la faig jo, que és, si tu veus estem a la diada del 23 d'agost a Vilafranca, i veus a un nen que està, un nen gran, pare, mare, qui sigui, està molt, està mirant els castells, està mirant amb molta emoció, tu què li diries perquè vingui a Castells del Foix a provar? Castells del Foix o qualsevol altra colla que vingui a provar i fer castells. Com és una persona que mai ha fet castells perquè vingui?
1: Recomanar, bueno, doncs que la recomanació seria doncs això mateix, no? Que ho provés. Com diu el Jordi, doncs que estem a la sala sociocultural, no? Però jo crec que, no sé, és una cosa que si no ho proves no pots veure, no, el que és. Jo faria una mica minicàmping i deixar aquest nen amb una agulla i que veiés la sensació, no?
0: Ah, que ha sortit això. Em penses que hauríem de fer més activitats de tallers a Vilanova, sí, anava a dir, a Cubelles i a les viles de costat, és a dir, Cunit i aquest estil? Creus que és una forma bona d'integrar gent nova al Castells?
1: Jo crec que sí, perquè aquesta festa major m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha, que ha sortit al carrer, perquè després durant l'any, no sé, bueno, jo també per usuaris que tinc de feina, doncs potser no coincideixo, no? Però m'he quedat esgarrifat de la gent jove que n'hi ha, de totes les edats, i dius, hòsties, i com és que no n'hi ha un tant per cent que vulgui fer Castells, no? I potser és perquè... ho han vist sempre des de la tele o tal, no sé què, i no ho han provat. Llavors, doncs, jo crec que si ho proven, potser no tots, ja seria bo, però una gran part, potser sí que podrien venir.
4: Jo crec que el problema és que directament hi ha molts joves que no ho coneixen. O sigui, saben el que és, però no ho coneixen ni saben de què va, més enllà de... vale, pugen persones,
1: sí,
4: ja està.
1: I també, doncs, jo crec que tenen la mentalitat de dir, jo això no ho puc fer, saps? Sí. Llavors, doncs... quan vegin que és una o sigui, que ningú és perfecte per fer això, no? Vull dir que no, ni és fàcil ni és complicat, però més aviat és accessible, no? Per tothom. Llavors, doncs, jo crec que... I després, quan veuen el bon rotllo entre joves i tal, doncs això també jo crec que deu cridar bastant.
0: Sí. Jo crec que això és una cosa que ens afavoriria. Estic dormit encara. Seria tenir un lloc on juntar-se el jovent. Què opines d'això? Creus que ens falta un local social?
1: Jo crec que sí, que faria falta. Més que res perquè no només vindria... O sigui, d'aquesta gent jove que estem parlant de que podrien venir a fer castells, el bo que tindrien per la nostra part és que no vindria una sola persona a fer castells, vindrien uns quants, perquè van tots amb colla, no? Amb colla d'ells, no? Llavors, doncs, si un o dos o tres els agrada fer castells, no vindran aquests tres només, o vindran el primer dia, però després acaben venint els altres, sí. No?
0: Al final és el que ha passat a nosaltres.
1: Sí, de fet...
0: va començar el Pol, vam anar venint, i ara dos amics que van venir a fer pinya ja diuen que no, però acabaran venint castells també.
1: Llavors, doncs, crec que és molt positiu per la colla perquè no augmenta un o dos, saps? Vull dir que amb una batacada pot augmentar bastanta gent.
0: Sí. I si tu poguessis dir aquest, quin local agafaries? Dels que alguna vegada s'han parlat o s'han comentat, no sé si has escoltat alguna vegada els debats que hem tenit.
2: O que ens obri un nou, que sento la solució.
0: O un lloc nou, sí.
4: Imagines que ara arriba aquí amb una proposta.
0: Ojalà.
4: Oh, Adolf, què?
0: S'ha parlat bastant de la discoteca antigua, yeah. que no s'utilitza. S'ha parlat també dels pisos, les cases aquestes que hi ha al costat de l'Opic,
4: sí,
0: de l'Opic. S'ha parlat també del teatre, diria que es deia.
4: De l'Aliança, però va dir que ja no cabíem.
0: Ja, també. Tens alguna opció, has pensat... d'aquestes de, ui, si jo pogués, agafaria aquest local o aquesta casa o aquest lloc. Has pensat en algun?
1: No, la veritat és que no ho havia pensat. Sí que havia pensat en la discoteca antiga, però veient alguns vídeos a YouTube de com està per dins, jo crec que val més, és més car posar-la, recondicionar-la

0: que no pas tirar la terra i tornar a fer. Però, no sé, ara així pensant ràpid, jo crec que un dels jocs que potser es podria aprofitar és el cap Cubelles, perquè té un pati interior sense sostre, que n'hi ha quatre pedres i que va parar tota la porqueria, i no sé, mira, almenys si algú es fa mal també tenim allà assistència ràpida.
1: Sí. I el que podrien fer, que ara, just ha estat aquest any, és el primer any que puc veure Festa Major a Cubelles. Nosaltres volem un local social, però també es podria mirar fer un local compartit, perquè he estat veient coses de l'escorxador i baralles que té la grupa. També diré, aquesta gent jove de la grupa que us queixeu de l'escorxador,
2: per quan veniu a l'assaig,
1: que heu de moltes
2: perquè,
1: coses,
2: clar,
1: si vinguessin tots els veïns que jo he vist a la grupa,
2: no, aquí
1: menys,
2: vaig,
1: menys,
2: aquí un moment vaig entrar jo i tot.
1: Moment, menys geganters i pastorets, que pràcticament tots estan a Castells,
2: vale.
1: On sou la resta?
2: Després van de molt de jo, cubellent, molt cubellent, que hasta el dia que me muera.
1: I tinc un pal per la grupa, molt, jo estimo la boja, jo estimo... A... Pol, no em treguis el micro que et mataré.
2: Jo això, jo aquí ja
1: jo estic, la, estic agafant la mà del Pol perquè no em tregui.
3: Que t'estava subiendo.
1: Pol, m'acabo en la teva mà ja. Vale. Molt estima a l'absunta. Molt, però podeu, què esteu fent?
2: Perquè no se'ns escolta.
1: Va, un moment, podeu deixar de tocar.
2: És que no m'he enfadat.
1: No, és que no m'escolto.
2: Vale.
1: No sé qui és més tonto tocant, si la Neus o el Pol. Deixeu de tocar coses, sisplau. Vale.
2: Vinga, va.
1: Tota la puta Festa Major. Amb cartells de estima l'assumpte, estima l'abdó, estima la jota, estima la boja, estima tothom, ni un, una sola enganxina d'estima els castells. Molt bé que sigui de la grupa, però si fas una cosa per reivindicar el poble i la Festa Major, perquè la boja no és de la grupa, les jotes no són de la grupa. On estan els castells? Jordi, has sigut tu el de les enganxines?
2: No.
1: Ah, vale.
2: No. Perquè no hi havia ni de pastorets, eh? Si et serveix.
1: No hi havia de pastorets?
2: Es van equivocar.
1: De bastons havien?
4: Sí.
2: La
1: de bastons,
2: clar,
1: sí que
2: havien. Com no?
1: Ah, de bastons, sí.
2: Perdó. Tampoc ho escoltaran.
3: Ja, no, hauré de tallar això
1: si,
3: de bé o no?
1: I si ho escolten i volen queixar-se i venir
2: que vinguin
1: alguna cosa,
2: que
1: vinguin a la sala sociocultural a les 7:30.
2: Neus, què vols opinar?
4: Precisament per això no vindran, però tampoc ho anaven a fer, llavors no hem de tirar per aquí, no passa res.
1: No, però ni per dir això ni per no dir això, jo conec a molta gent que estan a la grupa i gestionen coses de la grupa i que han anat també a classe i que els comentaris que diuen de Castells és de que no han vingut mai i no saben com treballem.
2: Bueno.
1: I aquí s'ho ha dit, ho sap perfectament qui és, perquè he fet bromes més d'una vegada més.
2: I d'aquí hi ha un odi cap als castellers del Foix.
1: Pues la grupa
2: i no com només, com no la només nova, des de la grupa,
1: la
2: grupa,
1: la xupa.
2: I no només des de la grupa, eh.
1: Bueno.
3: Bueno, per acabar, és que s'ha posat tot. Per acabar, farem la bateria de preguntes, no vi relaxa, tipus posa el cronòmetre, si us plau.
2: Sí, és que encara no fent ni la bateria.
1: Porto una estona posat el cronòmetre, estava esperant.
3: Ara Adol farem, tinc 33 preguntes que has de respondre en menys d'un minut, les que aconsegueixis. Tothom diu que no farà poques, tothom diu que farà poques i acaba fent un munt, o sigui que no et preocupis. Tinc 33, no et passis.
2: No pots fer més de 27.
3: No pots fer més de 27,
2: si no ho sabies. No,
3: el Jordi ve aquí i t'apaga el micro o te l'apaga des d'allà. Llavors, que és el que puc guanyar. I si et sembla que comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
0: 4 temporades.
3: Posició actual?
0: Lateral, vent, primera.
3: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
0: Nens del Vendrell.
3: Plaça on t'agradaria actuar?
0: Vilafranca.
3: Diada preferida?
0: Vespella Gallà.
3: Castell que t'agradaria fer encara no has fet?
0: 2 de 7.
3: Posició que mai faries?
0: Enxaneta.
3: Les teves 3 colles preferides?
0: Hòstia, no sé. No sé. Passa palabra.
3: Colla vella o colla joves? De baix.
0: Colla vella.
3: Primer castell que recordes haver carregat?
0: El 7.
3: Primer castell que més t'ha emocionat?
0: Vespella.
3: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: Alemanya.
3: Pinyatronc o canalla?
0: Canalla.
3: Castell preferit per veure plaça?
0: El 3 de 6.
3: Castell que més respecte et fa?
0: Aixecar per sota.
3: Bueno, bastant bé, eh?
0: Quantes?
1: Ha superat la pregunta clau.
3: Sí, 15.
0: Ah, molt bé.
3: Hasta la mitja. Sí, sí.
0: La mitja.
1: Sí, la mitja arriba a pinya, tronc o canalla. És la pregunta que sabem de referència, si estàs per la mitja o no.
0: Ah, sí? Sí.
3: Bueno, fins aquí l'entrevista amb l'Adolf García, ben dels Castells de Fuix de Cubelles. Moltes gràcies per haver vingut i per teu temps i per haver escoltat aquests dos cridar una estona.
1: És que si jo m'enfado i comences a treure el micro, doncs crido encara més.
3: No t'estic traient, és que aquí jo tinc unes línies que se m'estava sobrepassant i l'he de deixar perquè te n'has sobrepassant.
1: S'han posat més en vermell quan has estornudat girat cap allà que quan hem parlat nosaltres.
2: Sí, la Neus cada cop que fas un soroll em mira i em fa així.
3: Sí, però és que no,
1: és que no aprèn, no aprèn.
3: Igual, no, ja, aquesta vegada bueno, no la guanyaré perquè estic sol. Fins aquí, moltes gràcies i ens veiem a la propera. Bueno, doncs comencem la segona part del programa 15 de Piles al Vent, parlant una mica de les diades que hi haurà aquest cap de setmana i de la diada que tindrem nosaltres. Si voleu, sembla que comencem per la nostra.
1: Otra vez, porque
3: no és que estàveu parlant i voleu començar, per això us he anunciat.
1: Jo abans de començar aquesta segona part vull demanar perdó per l'actitud i les formes de parlar que hem tingut envers la grupa. No del que he dit, sinó de com ho hem dit. Us estimem, vale?
2: Podríem. És que hem començat
1: molt bé, ens hem calentat.
2: Dient que volíem un espai, un espai social conjunt,
1: però és que
2: seria una bona idea.
1: Jo he començat a recordar comentaris i coses que ha fet la grupa i m'he calentat.
2: Sí.
1: Llavors, bueno, siguem amics, vale? Jo ja heu parlat amb els gegantes, jo a lo millor ajudo els gegants, no? Algun dia... Llavors, la resta de veïns de l'Europa podeu venir algun dia a ajudar a Castells de Fuix.
2: Jo crec que aquest
1: seria... Perquè al final hem de moure el nom de Cubelles pel món,
2: jo
1: no
2: entenc,
1: barallar-nos.
2: Jo entenc que no vulguis venir a cada dia de cada assaig, però crec que si un dia important, perquè són poc comptades...
1: Tres diades a Cubelles.
2: Les vegades que hem demanat que la gent de l'Europa vingui a fer pinya, crec que si t'ho demanem tres cops a l'any...
1: Mínim un pots.
2: O sigui... Intenta-ho.
1: Bueno, dit això,
3: i a part d'aquí, ara em calentaré jo, senyora CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
2: programa i últim.
3: Sé que no ens escoltaràs perquè som una colla petita, llavors les colles petites estàs igual, i les colles grans et cauen malament, o sigui, li caus malament a partir d'aquí, a veure si treballes una mica millor, perquè les diades de Sant Magí no és a la plaça Santiago Rossinyol, sinó és a la plaça de les Cols. Perquè
2: comporta-se en tota la vida.
3: És que, de fet, crec que ninguna de passar al costat de Tarragona es diu Santiago Rossinyol. Les que estan a prop, crec que ninguna.
2: No ho
3: tinc. Perquè a dalt és el, la seu, la, just la, posant les cases, la seu de la catedral, a baix és la plaça de les Cols.
2: Sí, plaça de Font és...
3: Sí, que
2: no. És que no.
3: És igual. A partir d'aquí,
1: bueno,
3: comencem...
1: Abans de parlar de diades, ja que has dit la coordinadora, comentar aquí com a dada... esporàtica
3: sí.
1: extra, que justament avui, aquest matí, o sigui, ara quan esteu escoltant això per la tarda, aquest matí, dia 18...
2: Aquest dimarts.
1: No, de fet, va ser...
2: Aquest dilluns.
1: Va ser dilluns 10 d'agost, es va aprovar la...
3: Però un dia avui, va ser fa una setmana.
1: De la colla sí, però ho han pujat avui. De l'admissió de la colla castellera de Montgrí, Merlets de Montgrí, com a nova colla en formació. Ja està. Felicitats a Montgrí, moltes per tenir colla pròpia.
3: No sé aquest dia, però molt bé.
2: No sé ni on queda molt.
1: Manita.
3: Jo tampoc. A partir d'aquí, parlar una mica de les diades que hi haurà aquesta setmana. Comencem per la nostra. Actuem a Vilafranca, a la prèvia de Festa Major, la dia de la prèvia de Festa Major.
2: No actuem amb Vilafranca.
3: No, actuem amb Xicots.
2: Que també està molt bé.
1: Bueno, no actuem amb els verds de Vilafranca.
2: Perdó.
1: No que amb... la gent de Xicots sí. s'enfada molt quan
2: bueno,
1: es diu Vilafranca.
2: I és normal que s'enfadin.
1: Totalment.
2: Per això, Vilafranca per això també existeix en Xicots.
1: Per això, no actuem amb la colla aquesta passada de color verd de Vilafranca, que ens van caure una miqueta millor al programa de Quarts Amunt.
3: Actuem amb
2: Xicots i Bous de la Bisbal, per segona vegada consecutiva, i no última, perquè encara ens queda una actuació amb sí. Bous aquest mes.
1: En aquest agost queden dues diades i les dues amb Bous.
2: És que Bous
3: i vaig
2: molt
3: a fer un repàs ràpid, perquè ens queden menys de dos minuts, i faran repàs ràpid de les diades que hi ha en aquest cap de setmana, que hi ha moltes. Començant per avui mateix, just quan acabi aquest programa de ràdio, a les 8 tenim els pilars de caminats de la Font de Sant Magí de l'Aigua. Després, demà mateix al matí tenim la dia de Sant Magí de Tarragona amb les 4 colles de Tarragona, igual que el pilar d'avui.
2: Que es veuran grans coses, eh?
3: A partir d'aquí tenim el capilar de vigília de Festa Major de l'Arbós, però no, perquè després tenim Festa Major de l'Arbós, que tenim, si no m'equivoco malament, Vilafranca,
2: Colla Jove i Colla Vella
3: i l'Arbós. La diada nostra de prefesta major que hem dit, i també he vist abans la diada de festa major d'Igualada, amb colla jove Xiquets de Baix, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Reus, i que es fa per la xarxa, que la podeu veure. I he vist un altre que ja també, això el dissabte. Tot el que hem dit abans era diumenge. Avui aquest dissabte, que és el dia 22, tenim també es veu per la xarxa, colla Castellà de Vilafranca, colla jove Xiquets de Baix, colla vella Xiquets de Baix, i ja està. Ah, sí, que ja no té colla propi, és veritat. També es veu per la xarxa. A partir d'aquí no hi ha res més, si no m'equivoco jo.
1: I sé que no és nostre,
3: no.
1: Sé que no és nostre, que sempre diem lo dels divendres assajar. Sé que no és nostre, és de l'Arbós, però crec que també com a colla al nostre nivell és important ajudar la resta de colles. Tenen dia de festa major d'entre la boca, acabes de dir abans, el diumenge. Sé que van a intentar coses molt grans, així que si no teniu res a fer el dijous per la tarda, hi ha assaig prefesta major i necessiten la màxima gent possible. O sigui, que si ets un casteller que no estàs fent res, és dijous i et ve de gustar ajudar una miqueta alguna colla, l'Arbós també es necessita.
3: Perfecte.
2: Que maco, això.
1: Sí. És que ens hem d'ajudar entre nosaltres.
2: La primera part del programa amb crítica de tothom.
3: Darrer Champs, després de que, sí, perquè em vulguis treure agenda de la meva colla.
1: Champs, ja pots venir a jugar amb el nostre equip, eh?
3: Després que, perquè em vulguis treure
1: Champs,
3: gent de la meva colla.
1: Ja està, no? 59 minuts.
3: No és dia de molt...
1: Més ràpids, eh?
3: Perdona, no és dia de molt destacada, però m'agrada molt on es fa i les colles que van. També la vull destacar. Dia de festa major de Cornudella de Montsant, amb Brivalls de Cornudella i Torrelles de Montblanc.
1: Ni joves, ni vella.
3: Brivalls de Cornudella. A partir d'aquí, moltes gràcies per escoltar aquest 15è programa de Piles al Vent.
2: Jo crec que no podem marxar perquè ens falta una paraula per dir.
3: Ah, màgia? No, vaja.
1: És que jo no sé si farem màgia.
2: Sí, ve molta gent.
1: Sí, ve molta gent, sí. Però saps quan sí que farem molta màgia?
2: El 19 de setembre a la Bisbal del Penedès.
1: Imagínament.
3: I el 10 d'octubre.
2: A Viladecans.
1: Què farem a Viladecans, Pol?
3: No diré, a partir de...
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, tot i que pot aparèixer alguns núvols poc destacables, sobretot a partir de mitja tarda, i amb una temperatura que aquesta nit ha pujat i se situa gairebé als 26 graus de mínima, amb una altra nit tòrrida i de mal dormir. Hem d'esperar que la màxima avui també pugi una miqueta més, les temperatures toquin sostre i arribi avui un altre cop als 33 graus amb una humitat, a diferència d'altres vegades que hem arribat a aquests valors, més elevada i, per tant, amb una sensació de xafogor més intensa. Vents encalmats o molt febles amb terrals fins a mig matí i marinades de mitjorna o xaló al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant el marejol a partir de migdia. De cara a demà el temps serà una miqueta més variable, amb alguns núvols baixos fins a mig matí, que anirien a menys al centre del dia, amb estones de sol i cel clar o poc ennuvolat, però a partir de la tarda els núvols aniran en augment, fins i tot creixeran nuvolades i es taparà el cel a partir de mitja tarda. Podem tenir les primeres pluges o ruixats irregulars a partir del vespre o entrada a la nit. La temperatura, però, encara serà alta i tornarà a voltar els 26 graus de mínima aquesta propera nit, mentre que demà la màxima pot baixar un grau i voltar els 32, tot i que no es notarà gaire perquè la xafogor continuarà sent intensa. Haurem d'esperar divendres i especialment el cap de setmana a que les temperatures baixin i es normalitzin amb un temps més mogut a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Aquest dimarts s'ha mort el músic cubellenc Quicus Costa.

0: va explicar la seva relació amb Cubelles, on va venir a viure amb uns 13 anys després de la mort del seu pare. Va arribar a treballar a la fàbrica de guants, que estava situada a l'actual Casal de Cultura, i va formar més d'un grup de música aquí al municipi, on aleshores no hi havia encara gaire moviment musical.
1: Arribo als 12 o 13 anys. Va morir el pare i vaig vindre cap aquí, que els meus germans vivien aquí. Aquí la meva germana es va casar amb un cubellenc i el meu germà va trobar un pis més barat aquí que a Vilanova i es van quedar aquí. Llavors vaig vindre jo aquí quan va morir el pare. L'únic que havia era, havia hagut un conjunt que es deien els Inques, i que eren el xic de Cal Angelet i el Cendra i aquests, i ells dos encara es trobaven a casa del que és ara el Cal Ramon.
2: La carnisseria de Cal Ramon.
1: Allà vivien i ensejaven, i jo ho sentia. I jo treballava a la fàbrica de guants del meu cunyat.
2: Estava al costat mateix.
1: Al costat mateix, i feia els paquets i els portava allà perquè el recadell els recollís. I clar, jo entrava dins d'allà i em quedava mirant com tocaven, i què passa, Durano, què fas aquí? Dic, home, jo és que toco la guitarra, i vaig començar a tocar amb ells, i mira.
0: Uns anys després, ja de jove i adult, va marxar a viure a les Roquetes i va crear més bandes amb altres músics de Vilanova. Un d'aquests grups que va deixar més petjada va ser Ajoporro, entre els anys 70 i 80. Un grup que va optar per una música de rock progressiu amb cançons pròpies en català, un fet inèdit en aquell moment en aquest estil. I es van convertir en pioners del rock català, que va triomfar anys després.
1: I eren bons, els músics eren bons, bons, era el guitarrista, tots eren bons. Sobretot per mi el guitarra era molt bo, el Galvez, havia l'Àngel Sola i el Joan Vidal. Érem, dins del que havia per Vilanova era com una selecció, era la selecció vilanovina de músics que feien música que podria ser alternativa en aquell moment.
2: Sí, sí, sí.
1: No era perquè a Vilanova havia un concepte de que era tot com si fos orquestra, no? Conjunts fent música moderna però amb el concepte d'orquestra, encara hi és, encara són així. Però nosaltres fèiem alternatiu, diguéssim. Era el rock duro, que abans el heavy, rock duro, que es deia. Van ser dels primers que ho van fer en català. Un rock duro en català no es feia.
2: No, era prou innovador, clar.
1: Sí, no es feia. I ho fèiem amb cançons nostres, no cantaven, ja que amb Ajoporro no cantaven cançons de Deep Purple i tot això, no. Hi ha cançons nostres dins d'aquest estil, i en català.
0: Sentim una de les seves interpretacions com a col·laborador a Ràdio Cubelles, Quicus Costa, en un programa especial que van fer quan l'emissora municipal va arribar als seus 42 anys.

0: Els Amics del Castell han fet un homenatge a Salvador Fonoll amb una placa situada a la seva casa natal. Aquest dimarts 18 d'agost, a les 8 del vespre, al passatge de la Soledat, s'ha destapat aquesta placa de record que s'ha col·locat en col·laboració de l'Ajuntament i els geganters. Salvador Fonoll Carbonell, doncs, ha rebut aquest dimarts aquest homenatge pòstum amb la col·locació de la placa al passatge de la Soledat, un acte proposat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell que ha coincidit amb el 20è aniversari de la seva mort i que ha volgut reconèixer la implicació que va tenir en el teixit associatiu i cultural de Cubelles, sobretot amb el cor, l'espiga i els gegants. La iniciativa proposada pel soci Salvi Alba i acceptada per la família i l'Ajuntament, tal com ha explicat en Joan Vidal, president dels Amics del Castell.
1: Que el dia 18 d'aquest mes d'agost farà 20 anys que va morir de manera tràgica el Salvador Fonoll, persona molt coneguda al poble, persona molt coneguda al poble. I un dels socis de la nostra entitat ens va dir, home, ara que s'acosta el 20è aniversari de la mort del Salvador Fonoll, tenint en compte doncs, que aquest home va fer moltes coses bones,

0: col·laborar amb moltes coses del poble, sobretot en el món de la cultura popular. Era el que cantava els couplets amb el cor l'Espiga, va ser geganter, vinculat també al món de l'esport, etc, etc, a la Festa de la Verema. Va dir, home, per què no li feu un reconeixement i tal? Diu, jo proposo que li poseu una placa a la casa on va néixer, al carrer, al passatge de la Soledat.
1: En l'acte d'aquest dimarts al vespre, en honor a Salvador Fonoll, hi ha participat en Joan Vidal, dels Amics del Castell, familiars del mateix Salvador Fonoll, i l'alcaldessa Rosa Fonoll, en representació de l'Ajuntament. També hi han col·laborat els geganters, que hi han portat la parella de l'Abdon i l'Assumpta. El Consorci per la Normalització Lingüística oferirà 22 places a Cubelles per al nivell bàsic 1 de català. Les matriculacions s'obriran a partir del 14 de setembre i el curs presencial es farà al Centre Social Joan Roig i Piera amb un total de 45 hores que es faran entre el 28 de setembre i el 9 de desembre, els dilluns i els dimecres, de 9:45 a 11:45 del matí. L'oferta del Consorci per la Normalització Lingüística per al primer trimestre de l'any acadèmic 2026-2027 ja es pot consultar al cercador del mateix Consorci. Les persones que estiguin interessades en algun dels cursos de català es podran inscriure del 14 al 18 i el 21 de setembre. En aquest període s'oferiran tots els nivells, des de l'inicial A1 fins al superior al C2, i el tràmit es podrà fer en línia des de la plataforma del web o bé dirigint-se presencialment en qualsevol dels punts d'atenció que hi ha repartits a tot Catalunya. Cubelles, tornem a repetir, es podrà cursar el nivell bàsic 1. Per la resta de nivells caldrà desplaçar-se o bé a Vilanova i la Geltrú o també en alguns casos a Calafell. Abans de fer la inscripció, qui no hagi fet mai un curs de català del Consorci necessitarà acreditar el seu nivell. Per fer-ho pot aportar un certificat oficial o equivalent o bé demanar una prova de nivell que es podrà sol·licitar entre l'1 i el 4 de setembre, tots dos dies inclosos. A partir del dia 5 de setembre es podrà seguir demanant, però ja no hi haurà garantia que es pugui fer i obtenir el resultat abans del període d'inscripcions. En qualsevol moment del procés d'inscripció o d'acreditació de nivell, qui tingui dubtes es pot adreçar al telèfon 012 o, si no, també hi ha disponibles un formulari d'ajuda i les xarxes socials del Consorci. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha fet un balanç positiu de la Festa Major 2026, malgrat la suspensió del Castell de Focs, un dels actes centrals i més tradicionals de la Festa Major cubellenca. El perill molt alt d'incendi del divendres passat ha estat el fet més determinant pel desenvolupament dels actes més habituals en uns dies festius, això sí, que no han comptat amb cap més incident rellevant. La regidora de Cultura, Renata Bedós, en declaracions a Ràdio Cubelles, ha agraït la col·laboració i la responsabilitat de l'agrupació de balls populars en la gestió dels actes pirotècnics afectats per les restriccions. Des de l'Ajuntament han reiterat que el Castell de Focs no es va poder ni muntar a causa del perill molt alt d'incendis que hi havia divendres i que prohibia la manipulació de material pirotècnic.
2: El fet de no tirar el Castell de Focs és per dos motius. Primer, perquè durant tot el dia que hi ha el Pla Alfa, que jo sé que és difícil d'entendre que és de 0 hores a 0 hores, o sigui, a partir del 0-1 ja pots tirar foc, però el Pla Alfa és aquest, no? És un dia natural. Llavors, durant aquest dia no es pot manipular pirotècnia, per tant, el que no podien fer, tot el muntatge, i això ho sap la gent que cada any comprova, que ja a primera hora del matí ja s'estan fent tot el muntatge dels focs, no podien durant aquell dia manipular els focs per després tirar-los a partir de les 12 de la nit. I l'altre motiu important és que no és tant que hi hagi el fet de que el Castell de Focs pugui provocar un incendi, que això és el que tothom pensava, no? Per què no es pot tirar el Castell de Focs si el propi Castell de Focs no provoca foc? És perquè el fet de tenir un Castell de Focs per normativa implica doncs, que ja has de tenir tots uns serveis d'emergència preparats, tant el bombers com ADFs, com ambulàncies, i durant aquest període de risc d'incendi el que es prioritza és que aquests cossos de seguretat estiguin pendents de si hi ha un possible foc.
1: De cara al futur, la regidora de Cultura, Renata Bedós, comenta que el canvi climàtic, la calor i el risc d'incendis han de fer replantejar aquests actes pirotècnics en un futur immediat.
2: però està clar que cada cop anem a més i per tant hem de fer mesures per evitar aquest canvi climàtic que està clar que s'està produint. Ja hem hagut de canviar l'hora del pregó. En el cas de les diades castelleres ja s'estan canviant de les 12 de la tarda, de les 12 al migdia a les 6 de la tarda, i possiblement haurem de valorar el tema del castell de focs el 14 a la nit. És una cosa que hem fet tota la vida, però haurem de canviar-ho. Estem valorant de si l'any vinent fer algun tipus d'espectacle, per exemple, de drons, que no calgui tirar foc, o canviar les dates. El que no podem fer és canviar les dates dels sants patrons d'aquella Cubelles, no? El dia 15, el dia de l'Assumpció, és el dia de la Festa Major, i això no podrem canviar, però sí que ens haurem de valorar com i quan fer el castell de focs per una banda, i per una altra banda poder fer el correfoc.
1: Pel que fa a l'organització de dos balls nocturns de vigília, una de les novetats d'aquest any, la regidora Renata Bedós ho considera un encert.
2: La veritat és que va anar molt bé, estem molt contents perquè aquesta festa major pràcticament no hi ha hagut incidents de seguretat. Tots els balls que vam fer, tant el de l'assaig general com altres balls que hem fet, i en concret el del 14, que en els darrers anys havia generat conflictes, aquesta vegada no. Vam separar, a partir de... A més, vam començar el que era la festa més jove, diguéssim, amb disjòquis. Van començar molt aviat a les 11, això vol dir que també van acabar abans i no hi va haver cap conflicte, i després a la plaça tampoc. La veritat és que el fet de dividir els dos balls sí que suposa un esforç d'organització, i clar, també estàvem pendents de què passaria, perquè el fet també justament de dividir també divideixes també les forces de seguretat, però no va caler tampoc cap intervenció. La veritat és que a nivell de la policia estem contents perquè no vam tenir pràcticament cap conflicte important.
1: Una de les incerteses que hi havia abans dels cercaviles de la Festa Major d'aquest cap de setmana era si hi hauria finalment la participació dels gegants després del cop de vent que els va malmetre durant la trobada del juliol, només 15 dies abans. La regidora Renata Bedós ha comentat que la feina i inversió de l'Ajuntament, d'una banda, i sobretot l'esforç dels geganters de Cubelles, han aconseguit que finalment les tres figures, el Charlie, el gegantó del Charlie, l'Abdon i l'Assumpta, hagin ballat aquesta Festa Major.
2: I aquí també vull donar les gràcies a tot el personal de cultura, perquè ha hagut de fer, clar, sabem que per poder fer qualsevol cosa a l'Ajuntament es necessita fer contractació i fer moltes tasques, i s'ha fet en un temps rècord, vull dir que s'ha estat totalment contractat i es van buscar els diners per part de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta reparació. Però és que pels gegants grans també van haver de fer molta feina, van haver de desmuntar els vestits que portaven els antics gegants, que eren els originals, i tornar-los a vestir amb la roba dels nous. Vull dir que aquí hi va haver una sèrie de feina. Sé que a l'hora de portar-ho també ha estat complicat, perquè són gegants que són molt més pesats, però s'ha de dir que els geganters des del primer moment han posat tota aquesta energia per poder treure els gegants, i al final doncs tant els tres gegants han pogut sortir.
1: L'entrevista sencera de valoració de la Festa Major amb la regidora Renata Bedós la podeu recuperar sencera quan vulgueu a radiocubelles.cat. La Junta Nova dels Castellers del Foix es proposa mantenir el progrés tècnic i millorar alguns aspectes socials. L'entitat ha renovat la seva direcció amb un model cooperatiu que vol obrir-se més a la participació dels socis i castellers. Els Castellers del Foix van renovar la seva junta directiva concretament en una assemblea extraordinària que van celebrar el dilluns 10 d'agost passat al Centre Social Joan Roig i Piera. Una renovació que, a més, es va fer l'endemà d'una de les millors actuacions de la història de la colla, la que van fer al Passeig Marítim de Cubelles en la Diada de Festa Major, on van descarregar la clàssica de set, la segona de tota la seva història, i que queda només per sota d'una diada que van fer a finals de l'any passat a Sant Vicenç dels Horts, on també hi van afegir el Pilar de 5. La Junta Nova es proposa el repte de consolidar l'èxit tècnic assolit per la colla cubellenca i alhora revitalitzar la part social mitjançant un funcionament que sigui més obert i cooperatiu. La nova direcció està encapçalada per per Lolo García com a president, acompanyat de Josep Sallent com a vicepresident, Laura Sánchez a la secretaria, Eric Duran a la tresoreria i en Joshua Moreno, que passa a ser el nou cap de colla, que seguirà, això sí, acompanyat del seu pare Àngel Moreno, que passa a ser co-cap de colla. El nou president, Lolo García, diu que aposten per un model de junta més col·legiada que actuï com a facilitadora de les idees que tingui la massa social de la colla. La intenció és que hi hagi un nucli que porti la gestió més diària i obrir la colla perquè qualsevol soci casteller pugui proposar projectes i fer-se els seus.
3: I ara pensem doncs, que toca un altre model. Un model doncs, en el qual doncs, hi hagi aquesta continuïtat tècnica, que de fet l'equip continua doncs, tot el mateix, i amb el reforç, a més del Joshua com a cap de colla, el que fem és consolidar i reforçar aquesta comissió tècnica. I bé, doncs, des del punt de vista social hem cregut que calia era fer això, fer una junta potser una mica més prima pel que fa, una mica més, jo deia, durant l'assemblea de baix perfil, en el bon sentit de l'expressió, en relació doncs, a això, justament, doncs, intentar doncs, que hi hagués un nucli que anés tirant el dia a dia sota mínims, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores fer-la més col·legiada, de manera doncs, que tot donar l'opció que tota la Junta, que tota l'entitat, tots els socis, associats, castellers, doncs, puguin participar del que és la resta de la gestió en l'àmbit aquest més social, com comentava el Joshua.
1: En l'àmbit casteller, el nou cap de colla, Joshua Moreno, assegurarà la continuïtat de l'equip de treball. El repte principal és la consolidació definitiva dels castells de set i la millora del rendiment de la pinya mitjançant equips específics per cada rengle. Aquesta metodologia de treball, segons els responsables, ja hauria donat resultats positius i permetrà fer més àgil la preparació dels castellers del tronc.
4: Bueno, a nivell de pinya el que treballarem serà molt més tècnic. És una idea més en equips, ho explicaré d'una altra manera també. En equips vol dir que cada rengle del castell, és a dir, molt resumidament, el seu baix tindrà les seves crosses, tindrà el seu contrafort, tindrà les seves primeres mans, els seus laterals, i intentarem que es mantingui així de cara als castells de set en amunt, perquè considerem ja que a partir dels castells de set la tècnica és molt important i sobretot la repetició, els assajos, l'entrenament, el coneixement, la confiança, és molt important, i d'aquesta manera, com que ja podem plantar batalla amb castells de set, amb un bon equip, i a vegades repetir, tindrem més seguretat, més confiança, i podrem portar-los a moltes més places, i amb decisions que haguem de fer per fer castells de sis, aquí serà el moment de dir, ostres, doncs anem a provar, anem a innovar projectes, a innovar equips, a provar noves posicions.
1: Pel que fa a l'agenda castellera de la colla covellenca, a banda de les diades del calendari català que tenen pròximament a Vilafranca i al Baix Penedès, la colla té la mirada posada en una sortida internacional que faran al setembre. Concretament, el pròxim 11 de setembre, una delegació d'unes 70 persones dels castellers del Foix viatjaran fins a Ostende, a Bèlgica, per participar en el Festival Manifesta, on oferiran tallers castellers i actuaran conjuntament amb la colla dels Mànec que és de Brussel·les. El primer equip masculí del Club de Futbol Cubelles ja ha presentat el seu calendari de partits de preparació, els partits de pretemporada, els amistosos, que jugaran des d'ara fins que arrenqui la competició. A banda del triangular que han disputat en el partit de Festa Major, en què també hi ha participat el Club Esportiu Cubelles, del Trofeu Primavera i el Sènior B del mateix Club de Futbol Cubelles, i on es van veure superats, per exemple, pel Club Esportiu Cubelles, l'equip ha engegat ja els entrenaments i, de fet, doncs, aquest triangular que van disputar dins de la Festa Major era pràcticament sense haver-se encara començat a entrenar aquesta pretemporada. Sí que el pròxim 22 d'agost tindran el primer partit amistós que podríem considerar de plenament pretemporada, serà a casa i contra el Corbera. També tenen partit previst el 29 d'agost, serà també a Cubelles i contra un dels equips del planter del Nàstic. El 3 de setembre es desplaçaran fins a Canyelles per jugar contra aquest equip de la mateixa comarca del Garraf. El primer equip del Club de Futbol Cubelles, el 5 de setembre, té previst rebre la visita del Pallejà, el 10 de setembre l'Atlètic Sant Just i el 12 de setembre, just Reus l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya es desplaçaran al camp de la penya jove de les Roquetes. Ara per ara, aquests són els partits que ha tancat ja el primer equip del Club de Futbol Cubelles de cara a aquesta pretemporada que arrencarà ara aquest tram final d'agost i principis de setembre per preparar la competició. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Cate. ¡Eh!

valgui la pena. Transformes tardes i vent en primavera. Batejar amb el teu nom alguna estrella. Fas que viure un dia més valgui la pena.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de sa meva. Hoy se come.
1: Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.